0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Veloç.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, a Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche, en Esplugas FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugas FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Per tant, hem de recuperar, i l'altre dia, bueno, és, això és el que es fa, precisament en els centres especialitzats. Hi ha des d'experiències amb la IA ara, doncs, gent que recupera com era el seu poble, no? Com, qui era la seva família, com recuperar fotos. I una de les coses molt importants per preparar el futur és treballar la història de vida. Quan no puguem parlar-hi, hem de saber qui era aquella persona. Si acaba en una, en una residència o cuidat per una persona que no la coneix des del principi, està molt bé poder preparar què és el que m'agrada, qui sóc, qui...
1: Per tant, això ho faries al mateix pacient quan li diagnostiquen i al seu entorn, no? Que facin una espècie d'àlbum d'història de vida.
0: Jo crec que això és fonamental, perquè mai sabem. En el cas de la Maria ha pogut cuidar els seus éssers estimats, però una altra persona potser l'haurà de cuidar algú. I aquell algú, molt bé que sàpiga qui ha estat, què li agrada, què no li agrada, què li molesta especialment, per poder mantenir una cura, doncs, amb dignitat.
1: Ricard.
2: Quan jo debutava a cuidar una persona, em sentava amb la família i em feia, doncs, amb el seu currículum. És a dir, ha estat això, ha fet això o altre, no sé què. Primer, per saber amb qui estava, i hem acabat, perquè arriba una fase en què...
1: Clar.
2: Tu has d'explicar-los qui són, què han estat, què han fet, qui és el seu fill, qui és el seu parent, etc, etc.
1: Has de conèixer aquesta persona. Exacte. Maria. Sí, sí.
3: Una de les coses que és molt important, per mi, almenys, els nets. Això és una cosa que les omple, que arriba... El meu net tenia 2 anys o 3 quan d'això, però se le tirava a sobre i la deia malparit. Era la paraula de Sant Hilari, com d'això. I ell, però jugava amb ell, que li lligava la cadira com si fos los indios, se tirava a sobre i això...
1: Que tinguin vida al voltant, no?
3: Imagina, però fins a l'últim dia, cada dia li trucava al Jordi, que ja estava molt malalt, ja no sortíem, ja d'això. I li deia, avi, com estàs? I deia, malament. I deia, no, avi, que estàs bé. I li deia, malparit. Fins que ja estava... que va estar 3 dies en un hospital, els últims 3 dies que d'això, pues fins a l'últim dia encara feia quan li posaven el telèfon.
1: Per tant, que mantinguin contactes cosa, amb els nens.
3: És una cosa que la gent, les famílies se queixaven d'això, de que no volien anar als nets, perquè sempre repetia lo mateix, perquè sempre deien lo mismo, perquè sempre...
1: Que això
3: no sé
1: és una part,
3: què,
1: perdoneu,
3: no
1: que hem de fer nosaltres
3: perquè...
1: com a educació, de dir, escolta'm, estimar-se una persona també és estimar-se-la amb totes les condicions de salut física que es pugui trobar, no?, en el futur. I sí, entenc que un adolescent de 12 anys o de 6 o nens de criatures més petites faci, permeteu-me l'expressió també, pal de veure el iaio o la iaia que es repeteix, no? Però també els hi hem de traspassar, de dir, primer, tu estàs aquí gràcies a aquesta persona, segon, és el meu pare, i les persones s'han de cuidar i s'han d'estimar, no? Potser és una feina que hem de fer a casa.
3: Claro,
1: no?
3: Clar, clar, exacte. Però a més, és un dia a la setmana, per exemple, unes hores, no dic cada dia, però de tant en tant fer-les una abraçada i no... Això, digues, és el net, jo crec que això... Ho senten.
1: Ara em deia la Laia, em donava una dada, em deia el 85% de les cures recauen sobre les famílies. Doncs la Patrícia ens obria un altre ventall. Ens deia, ens hem de cuidar. Com se senten les persones quan els enviem el missatge típic de tu el que has de fer ara, Patrícia, insisteixo, la Patrícia com una alegoriada, el que has de fer és tenir temps per tu i cuidar-te. Això és el que ens deia ella.
4: I com a cuidadora, pues que et diguin no, 35 minuts, tens que veure-ho des de lluny, és impossible, perquè estàs ficat allà de cuidar i que no li passi res i que, no, i que estigui ben cuidat. El meu pare m'ho fica fàcil perquè accepta els meus cuidadors o els meus suggeriments, però hi ha coses que després se l'obliden i és un altre començar i un altre començar. I és horrorós.
1: Cuidar el cuidador. Moltes vegades llancem aquest missatge, jo crec que a fi de bé, molts diem, no, Patrícia, Montse, Conxita o Antonio, m'és igual, t'has de cuidar tu. Has de tenir temps per tu, has de distanciar-te del problema, però ens deia ara la Patrícia, és impossible. Això també ho abordeu en els vostres tallers, Maria?
3: Sí, bueno, les diem que, jo mateix la dic, els diem que vagin a piscina, que surtin, però esclar, com?
1: Com?
3: No tenien diners.
1: Com?
3: No tenien diners per pagar una persona. Molta gent del barri no té diners per pagar una persona.
1: Com han de pagar algú per anar a la piscina?
3: Claro, lo que donen la, com se llama, la
0: llei de dependència.
3: La llei de dependència tarden moltíssim, a sobre si és el primer grau o el segon, no és res, com això no tens per res, con lo cual no te queda més remei.
1: Per tant, no hi ha un altre.
3: 24 hores, sortir al carrer amb ell, assentar-te una mica en un d'això que doni l'aire.
1: Per tant, temps per nosaltres mateixos és bastant difícil, abans no s'aprova aquesta llei de la dependència, hi ha unes ajudes, etc. Ricard, tu tenies a dir aquí.
2: Sí, però... perquè el que deia al principi, no? Ser cuidador familiar és això.
1: És que... Si és 24-7,
2: Ara marxo, no. No perquè li passarà això, no perquè no sé què, no sé quantos, no perquè... O sigui, el teu cap sempre està pensant. I està pensant quan ets un cuidador extern, com és el meu cas, però
1: imagina't.
2: Clar, jo feia les meves hores, la meva hora de descans, les dues hores diàries, més el meu dia de festa al cap de setmana. Tot i això, quan estava de festa, moltes vegades pensava, no? Ui, que... Ah, imagina't sent familiar. Vull dir, és...
1: Imagina que sigui el teu pare.
2: Exacte, vull dir...
1: La teva sogra.
2: És una bestiesa, t'absorbeix, se't menja.
1: Per tant, ja mala passa el taler. Si no hi ha quartos per contractar algú, estàs, entre cometes, esclavitzat.
0: Aquesta és la injustícia. Nosaltres, quan, com els programes de la Maria, no? Nosaltres tenim un que es diu Aprèn a cuidar i a cuidar-te. Uh-huh. Primer perquè sabem què és el que passa, no? Que ara mateix no hi ha aquest recurs. Ara la lluita ha de ser que aquestes persones no poden cuidar en solitari. Ningú pot estar 24/7 en una situació, a més afrontant situacions que són desconegudes, perquè hi ha una part d'expertesa que no es té i que per tant necessitem aquest suport, i això sí que ja en nom, no, de tota la causa de l'Alzheimer és demanar que s'activin recursos. No podem comptar, no, amb tota aquesta obra gratuïta i a més sense aquest acompanyament. I l'altra és la formació no només a famílies sinó a professionals, que també hi ha molts professionals que se senten sols, eh? Vam fer un estudi l'any passat com a fundació que es deia Cuidar Millor, on vam entrevistar a més de 300 professionals d'arreu de l'estat, de residències, de centres. El 67% no havien rebut cap formació en demències, i això genera
1: doncs angoixa, ja som al cap del carrer, no?
0: Amb la qual tenim fronts on avançar.
1: Fem
0: des del
1: Ricard,
0: sistema.
1: Maria, i després anem als comentaris, perquè sé que sou molts els que us esteu manifestant a través de WhatsApp al 677-38-77-19. Ricard,
2: crec que va ser la teva companya Lívia que em va preguntar: hi ha cuidadors especialitzats en Alzheimer? I vaig contestar que jo sàpiga, no. O sigui, els cuidadors estem formats com a cuidadors. Després, la vida et portarà que si cuidadors una persona amb Alzheimer, doncs...
1: N'aprens,
2: aquest,
1: no?
2: Exacte, i aquest, quan malauradament, que n'hi ha tants casos, quan amb aquesta família has estat, t'apareix un altre perquè diu: ai, mira, que al meu pare li han diagnosticat això, saps? I així vas fent, i et fiques en un cercle, entre cometes, viciós, de cuidar a gent amb Alzheimer, però no hi ha. Jo sàpiga, no hi ha una formació específica per cuidadors amb Alzheimer.
1: Pel que diuen els expertes, també diuen que no. Maria, el teu comentari, anirem a la publicitat.
3: Pues, això que diuen, pues, jo, això sí que he estat. He estat les 24 hores durant 8 anys. Més la meva mare, que estava també... Això. Això és una cosa que mira com que la gent que està cuidant, com és estrès.
1: Mira, la Maria m'està ensenyant unes imatges que em diu: amb quines imatges us veieu més reflectits? I hi ha una imatge que es veu una cuidadora amb la persona malalta, amb una imatge idíl·lica, de dir, sí, però al costat hi ha una de desesperació i una de tristesa i de plor absolut, perquè estàs en una gàbia. I perquè a sobre suposo que hi ha aquest sentiment de culpabilitat de: no m'hauria de sentir així per estar cuidant a la meva mare, al meu pare, a qui sigui, però jo també necessito espai per mi, i entrem en una roda, que és la que deia ara la Patrícia, no? que és molt difícil, i que a sobre, des de fora, et diuen: no, el que has de fer és prendre temps per tu. Sí, però vindràs tu aquí, està, amb la meva mare, i a cuidar-la? Vindràs tu a fer-me la substitució? Al 677-38-77-19, podeu dir la vostra, Fran.
5: Doncs mira, precisament, ara que parlàvem de la feina dels cuidadors, l'Anna diu: poca gent sap això, expliqueu i confirmeu, jo us ho confirmo, diu ella, els cuidadors poden constar com a tal i poden cotitzar per aquesta feina. La meva mare ha cotitzat per ser cuidadora.
1: Això és superimportant. Ara intentarem explicar-ho després de la publicitat, aquesta cosa en concret, perquè, per exemple, si jo tinc, m'invento, la meva mare al meu càrrec, jo em puc donar d'alta com a treballadora, entenc, autònoma, i cotitzar com a cuidadora de la meva mare. Ara intentarem donar resposta. Laia, tu ens podràs donar resposta a això? Ho mirem? Intentarem donar resposta després de la publicitat.
5: Ja abans parlàvem de com vincular les experiències viscudes, no?, per aquestes persones, aquests malalts d'Alzheimer. El Pere demana Si també a través del menjar, d'aquells gustos coneguts o de plats que els hi agraden molt, també els pot ajudar. Perquè diu, a mi em passa que menjo de vegades algun plat o alguna recepta on m'han posat allò que m'agrada i faig un viatge al passat.
1: Ara dèiem, aquest efecte Ratatouille, Pere, és així. Poseu-los menjars que li hagin agradat i també així estimulem els diferents sentits. Què més?
5: Doncs, mira, ara s'ha passat una cosa amb l'ordinador, com abans t'ha passat.
1: Ai, de mort,
5: Amb els auriculars, no, el Quim subratlla la importància de la paciència i la Rosa Maria pregunta, què podem fer si aquesta persona que té Alzheimer comença a tornar-se agressiva per molta paciència que tinguem nosaltres, què hem de fer, com hem d'actuar?
1: Doncs anem a la publicitat i de seguida ho responem això i el tema de fer-se autònom i donar-se d'alta com a cuidador d'aquesta persona. Ara venim.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, una solució que em consta que està impactant a moltíssima gent que ens està escoltant. Estaríem hores i hores i hores parlant d'això. M'agradaria aterrar dos conceptes que han sortit abans de la publicitat. Comencem pel senzill. Laia, jo he dit donar-se d'alta d'autònoms per constar com a cuidador de la persona que tens a casa. No és ben bé així. A veure, expliquem.
1: Jo dedueixo, tampoc no conec la casuística, però jo entenc que dins de la cartera de la de dependència existeix el que és la prestació per cuidador familiar. Llavors, en aquest cas, hi ha una prestació, de tota manera, depèn de la intensitat, del grau, no? Del que tens dret, diguéssim, a rebre. No? Viure, s'ha de viure, no? En el mateix domicili. I aquesta és una mesura que ha anat avançant amb el temps. Primer hi havia el tema de la manca de cotització, després s'ha incorporat en l'última modificació a la llei de dependència, hi ha hagut algunes millores, i després per cada comunitat autònoma, diguéssim, hi ha també serveis diferents per a aquestes persones que cuiden.
0: Jo aquí començaria a fer el missatge que, sabent que existeix això, que ens ha dit un oient de la solució i ara ho matisàvem amb la Laia, aneu al vostre cap de referència, demaneu per la treballadora social i li exposeu, escolta'm, hi ha aquesta situació, què en podem fer? Perquè de vegades és preguntar, i els CAPs són un organisme fantàstic per tot, perquè el document de voluntats anticipades, que molts esteu preguntant per WhatsApp, sí, com el fem? El CAP t'agafen a la maneta i et diuen, mira, aquests són els documents, aquests són els supòsits, i t'ajuden a omplir-los. Si no sabeu com fer, vam fer un programa especial dedicat al document de voluntats anticipades. Us l'enviem també ara mateix a través del grup de la solució, de la nostra comunitat de la solució, aquest especial sobre document de voluntats anticipades. Ens queden 2 minuts i mig i com ho fem? Una pregunta de la Rosa Maria. Francis, sí, sembla que la recuperem.
2: És així. Sí, la Rosa Maria ens demanava què podem fer. Diu, valora molt la paciència que cal tenir per ser cuidadora, però què fem quan aquella persona malalta d'Alzheimer es comença a posar agressiva? Com ho hem de fer i què li hem de dir?
0: Què hem de gestionar, Ricard? Va, aquesta va per tu. Tenim 2 minuts per posar punt i final.
3: Sobretot, intentar que no et pegui. O sigui, intentar parar-lo, calmar-lo, és difícil. És una part que emocionalment et desgasta molt, però no hi ha més, o sigui, no.
0: Clar, però el Ricard fa 1,80 m, la Maria fa 1,50 m.
3: Sí, sí,
0: Maria.
3: Sí.
4: Doncs hi ha remei també, això, S'ha d'anar al metge, explicar-li i li doni una medicació o algo per no tenir tanta això.
0: La Sònia.
4: I això, com altres coses, com també, espera.
0: És que acabem el programa, Maria.
4: Vull dir de la sexualitat. Ah. Es posen molt agressivos també, i també n'hi ha, s'ha d'anar al metge i explicar-les d'allò, també n'hi ha una...
0: Doncs mira, Maria, has fet bé d'insistir perquè em sembla superimportant.
4: Però
0: a les parelles de persones malaltes amb Alzheimer s'ha d'explicar al metge, s'està posant sexualment agressiu.
4: Sí.
0: Protegiu-vos a vosaltres també. Sònia.
5: Jo només volia afegir un comentari que em sembla que és molt important i que té a veure, evidentment, quan les famílies es troben amb aquestes problemàtiques han de consultar els professionals. Però, i això és una autocrítica pel sistema sanitari i el sistema social que tenim, hem de transformar aquests sistemes en alguna cosa que no és reactiva als problemes, sinó que és proactiva i que ja planteja de bon inici a les famílies, escolta, et pots trobar amb això i allò, en qualsevol moment en què tinguis un problema, aquí estem, la porta està oberta perquè vinguis a parlar amb nosaltres.
4: Perdó, això és el que faig jo.
0: I tant, doncs a la Maria.
4: Cada 9 setmanes.
0: Trobeu a la Maria, de fet, la trobeu al CAP de Sant Martí, en aquest programa per ajudar familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Avui hem parlat de com podem acompanyar els malalts d'Alzheimer i com cuidar els cuidadors. Ho hem fet amb la Maria Calvo, amb la Sònia Avilleira, amb la Laia Ortiz i també amb en Ricard Domènech. Moltes gràcies a tots quatre. Una abraçada, guapos. Nosaltres ho deixem aquí. Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Ens veiem demà, Lisen de Carot.
0: Demà tornem per parlar de com es viu amb altes capacitats, com detectar-les i com procedir. Ostres, diu. Mira.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat al principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. Ho explicava Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
1: Ahir també es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena van bloquejar la porta de l'immoble per evitar-ho. Notícies, Agustí Serrat.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país amb precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable que anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb recel i cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
3: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de dos mesos. Lleida, Júlia Albacar.
5: Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar, la va acabar agredint.
1: Aquest dijous s'obren les inscripcions per aconseguir els 17.000 voluntaris que el Banc d'Aliments de Catalunya necessita pel gran recapte d'aquest any, que es farà els dies 13 i 14 de novembre. Aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que fa 4 anys. El gran recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera aquesta situació. Cada mes, 170.000 persones recorren al Banc dels Aliments de Catalunya. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de 5,2 milions d'euros.

0: La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, els de la cap de fotografia del Centre Pompidou de París, Florian Ebner.
1: La mostra que obre al públic aquest dijous parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara, un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
2: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
1: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, figures claus com Colita i creadors de contemporanis com Joan Fontcuberta.
0: Barça i Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals després de l'aturada de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo.
1: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Dirk Cusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la retirada als 39 anys. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
3: Fins aquí les notícies.

0: Ves per al Siri, no sé què he dit.
1: 6 i 7?
2: Sí, 6 i 7.
1: Ha pelat.
0: No, ara no. Marta Montaner, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Jo molt bé, molt content.
3: Ja et veig. Per ser dimecres, molt bé.
0: Aquesta
3: què passa
0: setmana?
3: Els dimecres, que normalment es foten durs? No, però és que porta uns dies aquest senyor.
0: La setmana ha estat complicadota, eh?
3: També et dic una cosa. A nivell, diguéssim, de ràdio, i per un programa com el teu, gairebé és més agraït que l'actualitat sigui moguda que no pas haver d'omplir allò que no hi hagi res i hagis de fer un especial tatus.
0: Esborrar tatuatges.
3: Tu em vas fer una vegada venir per un especial esborrar tatuatges, que vindré sempre que faci faltes, però que quan es fan aquests temes se'n suma des de lluny, que no, l'actualitat no està gens desperta. I deu haver un punt mig per això, eh?
0: Sí,
3: per allò d'aquests dies.
0: Sobretot perquè ha estat molt seguit i una mica... Clar, temes una mica...
3: No, difícil. I que havies de barrejar, perquè mentre Puigdemont, també les pluges, sí. I que si el transport públic...
0: No, et dic una cosa, ahir l'audiència del programa, a veure, fa un mes que hem començat, no?, la temporada, un mes i poc, però la millor audiència de la setmana, de la temporada.
3: Clar, normal, sí.
0: I de les dues últimes temporades, top 3, el d'ahir.
3: Epa!
0: Sí, vull dir que hi va haver-hi molta expectació amb la compareixença del president Puigdemont.
3: Que què va dir al final? Que jo no he pogut sentir gens la ràdio, no estic sentint gens l'Ostrell, no t'estic sentint a tu.
0: Home, doncs primer ho lamento i segon...
3: Jo també, no et pensis, no, Em sap més greu a mi que tu,
0: He viscut des en pena. Què va dir? Doncs va reivindicar una mica el paper que ha tingut a l'exili i va carregar bastant dur contra els poders de l'Estat, però no va concretar.
1: I que no torna ara mateix.
0: Sí, que ara ja no ve d'aquí de passar uns dies i fins que no li firmin tot ben firmadet.
3: Home, més deu haver de fer les maletes, vull dir, com una part logística també, que sí. No ha de ser tan fàcil
0: que no
3: com sembla. Home, que no és com que et deixen tornar i agafes l'autobús i ja vens així, no amb la maleteta.
0: Jo crec que no vindrà en bus, però...
3: Home, depèn dels trastos que portis, és arriscar-se molt, que te'l perdin a l'aeroport.
0: No, m'ha d'anar a venir amb transport...
3: O potser ho vas fent mica en mica.
0: Però...
3: Xòfer?
0: Home, jo crec que el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, s'ho pot permetre, no?
3: Poder sí.
0: Jo no faria gaire més tertúlia política, que estem a punt d'arribar a unes eleccions.
3: Que t'incomoda, Francesc?
0: Em fa una mica de por, perquè ara ja vendrem, ens tocarà parlar de qui votarem o si votarem o no, i aquest tema jo crec que millor que no el toquem en antena, no?
3: Jo he dit mil vegades en antena que no voto.
0: Sempre.
3: No entenc quin és el problema.
0: No, sí, perquè no cal desincentivar.
3: Escolta, aquí hi ha perfils de tota mena.
4: Que si fas patir en Francesc, no et sap greu.
0: No, li agrada.
3: El Francesc em diu coses que em fan patir més a mi que no la inversa. O sigui que vigilem.
0: Fora d'antena.
3: A l'antena fora. Vigilem, perquè porta un disgust que no aixeco cap.
4: Com la fas patir, Garriga?
3: Home, em diu unes barbaritats.
4: Què
3: quan
4: dius?
3: Tanquen els micros, que dic, mira.
0: No, si ho dius em mates.
3: No, clar, no ho puc dir.
0: No ho pots dir.
3: Són coses personals de Francesc.
0: Una reflexió en veu alta a futur, de dir, jo m'estic arribant a plantejar això.
4: Ja sé què és, Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do, ho havia oblidat i no s'ha d'oblidar.
0: Ni oblit ni perdó.
4: Ni oblit ni perdó, literal.
0: Bé, això ja vindran dies millors. Avui que no surti en antena de tota la vida.
3: Ai, sí, per fi, no.
0: Però amb exclusiva.
3: I tant.
0: Ho estem venent com si anunciessis que tornen els Beatles, Sí, el Blai Mercè crec que està fent hores extres per si s'ha de tallar el 3Cat Info. Ja cal que sigui bo, això,
3: És bo.
0: Jo,
3: no sé si tant, però bo
0: és. Mira, jo ara he de sortir amb el Gracet.
3: Molt bé.
0: Els he dit que fins que no ho expliqui la Juliana no entro perquè potser els he d'actualitzar.
3: Clar.
0: Vull dir que...
3: A més, dius, nen, bé vas a parlar de Trump. I coses d'aquestes.
0: És correcte.
3: Doncs llavors ja pots entrar-hi.
0: Agafa l'americana que tens
3: a l'ala. No té res a veure amb política.
4: Fes vida normal.
0: Ara em posaré guapo, però atenció, amics oients de Catalunya Ràdio, perquè Juliana Canet farà saltar la banca.
5: Exclusiva. A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: D'aquí un parell d'hores, a 8:45 del vespre, començarà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. I des d'allà, des de fa molta estona, Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, pendons. Quina emoció que es respira aquí a l'Estadi Olímpic.
0: Sí? Ara, on estàs exactament, tu?
1: Mira, jo sóc a dins com de l'espai d'aquí.
2: És que és tan difícil de descriure tota aquella zona.
0: És tan gros i desangelat, no?
2: I lo de l'anella olímpica, què és tot allò?
1: Exacte, ens van donar unes voltes, perquè és veritat que l'accés a la pista A, que és Front Stage, està com a la banda de la carretera, i la pista B com està aquí davant del Palau, o sigui que et fan anar per diversos punts segons d'on vinguis.
0: Que és molt important que la gent es miri bé per quin accés entra, perquè es pot trobar que ha de fer tota la volta a l'anella olímpica.
2: Sí, que arriba tard, perquè és tan gros.
1: I és que han marcat pista A com a Front Stage, i clar, tu vas comprar com a pista A, i no, aquí està indicat com a Front Stage, vull dir que reviseu això si heu de venir apurats.
0: Està arribant gaire gent ja o què?
1: Sí, han obert portes a 6:45 de i ja comença a arribar gent. És veritat que no hi ha molt volum encara. Crec que tothom vindrà a partir d'ara de les 7, que al final també s'han de desplaçar fins aquí, i el concert no comença fins 8:45, vull dir, ja, encara temps.
2: Escolta, Marc, et veiem en vídeo i veig que el cel de moment blavíssim.
1: No. Aguanta això, Marta, de moment aguanta.
0: És que ni un núvol.
2: Però hauria de ploure. Pot ser que plogui, han dit.
1: Sí, hi ha gent que ve amb paraigua plegable, perquè recordem que només es pot entrar a l'estadi amb paraigua plegable, o sigui, aquest llarg no es pot entrar.
2: És que si no és un element punxant. A la meva germana una vegada li van tirar no una, sinó 7 forquilles, que la pregunta també és per què duia 7 forquilles a la motxilla, però 7 forquilles per entrar en un concert de Batguiel. Mare meva.
1: Doncs de moment això, i recordar que la gent que ha de venir fins aquí no pot pujar amb el cotxe particular, a no ser que hagi reservat prèviament.
0: Això és important.
1: Al pàrquing, que hi ha busos llançadora des de Plaça Espanya per anar i també per tornar, i llavors, si no, la clàssica de pujar a peu per les escales mecàniques i en taxi, si podeu, però tenir present que el sortir costa molt tornar amb taxi, i el pujar tampoc et deixaran aquí davant de l'entrada de l'estadi, vull dir que et deixaran una mica apartat.
0: Per tant, la millor opció, bus i segurament a peu per les escales mecàniques.
2: Marc Andreu, hem rebut whatsapps al 677-2710-58 d'oients que t'han vist.
1: Ai,
2: i que no s'han atrevit a saludar-te.
0: T'han fet fotos amagats.
1: Ens han donat molts records per tots, la veritat.
0: Quin és el perfil de gent que s'està acostant avui aquí al concert?
1: Hi ha de tot, eh? Famílies, adolescents, també gent jove de 30, de 40. O sigui que toca tots els perfils, Oques Grasses. Hi ha gent que s'ha comprat l'entrada per avui mateix. Hi ha gent que s'ha canviat l'entrada de dilluns per avui perquè n'ha trobat també a la venda. Vull dir que hi ha de tot. Hi ha gent que només ve avui, hi ha gent que ve avui diumenge, hi ha gent que ve a tots
2: diumenge.
1: Els concerts.
2: A tots els concerts.
1: Dissabte. Sí. Hi ha de tot. Després, si voleu, parlo, bueno, durant aquesta estona parlo amb gent i l'escoltem més tard, si us
0: ve de
1: gust.
0: Sí. Doncs d'aquí una estona tornem a connectar amb l'Estadi Olímpic, on aquest vespre, a 8:45, es farà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Fins ara, Marc Andreu.
2: Per cert, adeu, Marc. Adeu. Ja que parlem del tema d'Oques Grasses, ahir en Víctor Navarro ens deia el següent.
3: Mira, Oques Grasses, Víctor, s'escoltava l'altre dia i dèieu potser apareix Aitana. Llavors jo què he fet? Intentar preguntar als de la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament... Ja
2: què està fent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
4: Home, jo crec que és de República Dominicana.
2: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
4: Sí. I de fet, saps què faré? T'ho comprovaré. Jo vaig dir que ho comprovaria, vaig prometre que intentaria aconseguir informació i rascant m'han arribat noves des de República Dominicana. Atenció, perquè les meves fonts m'informen que efectivament la cantant Aitana Ocaña ha visitat el seu nòvio, en Plex, a República Dominicana durant aquests dies de gravació. Ja sabeu que en Daniel, en Plex, és fora gravant un concurs de Netflix que presenta ell. I és cert que podria agafar un avió, l'Aitana, plantar-se aquí, no? Parlar en breus.
2: Parles en termes de probabilitat.
4: No, dic que
2: probable
4: podria
2: és.
4: Passar, podria passar. És a dir, ella podria ara agafar un avió i venir fins a Barcelona
2: i per tant acabar cantant a l'estadi en alguns dels concerts d'Oques Grasses.
4: Avui queda descartat si ahir deien això.
2: Clar, de moment la informació que tenim és que s'han de fer, vull dir, no, s'han de fer proves de veu i tot.
4: A mi m'estranyaria molt, perquè és això, la informació que tenim és que l'Aitana ha passat uns dies allà, ha visitat el set de gravació fins i tot, donant suport al seu xicot, i això segurament és el que diem, implicarà que no canti a Moques durant les jornades que venen. Tot i això, seguirem pendents.
2: Que perdó, però ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
0: Sí.
2: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests quatre
0: sense
2: concerts.
0: Sense pujar a l'escenari.
2: Creus que, jo ho diu aquesta cosa de competició de fans perquè em sembla una absurditat, però tu creus realment que és molt fan d'Oques Grasses o és molt fan de la gent que estimo, que és una cosa diferent? És molt bona pregunta i no te la sé respondre. No tens alguna intuïció?
4: Però jo crec que ella sí que, jo crec que ell, amb les seves amigues de tota la vida, sí que voldria anar a un dels quatre últims concerts. És que ja el sol fet és molt gros. És el comiat d'Oques Grasses. I jo crec que sí que és un dels grups de la seva vida. No sé.
0: A un dels grans dubtes és si hi haurà col·laboracions en aquests quatre concerts, perquè ser com una festa final potser vols que sigui una cosa més íntima, tot i ser en un estadi.
2: És el dubte que arrosseguem ja fa dies i avui exacte sortirem de dubtes. Sí, sí. Tot i que de vegades un primer concert pot no tenir cap convidat i que els altres en tinguin, i al revés.
0: Sí.
2: Vull dir que tampoc el que passi avui no vol dir que demà es torni a repetir.
0: Correcte.
2: En qualsevol cas, us recordo que República Dominicana no és un lloc qualsevol per l'Aitana i en Plex, perquè va ser justament un dels punts del planeta on es van trobar quan començava la seva història d'amor. Ells van coincidir al Japó al febrer del 2025 i a l'abril van viatjar junts i amb tota la colla d'en Plex i amb les amigues de l'Aitana a República Dominicana, on van intentar viure de manera furtiva el seu amor incipient, cosa que evidentment va ser impossible perquè en aquell moment ja tenien en Javi Hoyos trepitjant-los els talons i els amics de tots dos fent el burro publicant tot de pistes a Instagram que feien evidents que estaven passant junts aquells dies a República Dominicana. Per tant, és un lloc important per ells, per la qual cosa no seria estrany que l'Aitana hagués aprofitat aquest pretext per tornar allà i passar-hi bastants dies. Jo crec, m'estranyaria que hagués anat a República Dominicana només a veure el set de gravació un dia, que és el que em consta a mi que ha fet fins ara, diguéssim, a nivell d'implicació en la feina d'en Plex.
4: Això els enamorats ho fan, els enamorats ho fan, això.
2: Home, i els enamorats milionaris ho tenen més fàcil.
4: Més fàcil.
0: I els que no són milionaris, la de cotxe que hem fet per veure...
4: Ni que siguin quatre hores, sí. Sí. O menys. Sí.
2: No, sí, jo he gastat una de gasolina per dos petons.
4: Per dos petons?
2: Per dos i un. I cap, inclús.
0: I cap. Això sí que és romàntic. Quilòmetres i quilòmetres per cap.
2: Per ni liar-te.
0: Exacte.
2: Quina merda, tu.
0: Passen 7 minuts d'un quart.
2: Ui, tot és l'última hora,
4: veig. No, és que hem anat ben justos ràdio. Avui,
0: La Marta Cabat, que jo estava al seu costat, de picar, el que ara explicarem, a les 17:59. Eren exactament.
2: Jugant a treballar la Cati.
0: No.
2: Jo m'he sentit exacte. Que era el Ricard Ostrell, sí.
0: Sí.
2: Tal qual.
0: A veure, ahir al matí Gerard Piqué i Shakira van ser citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills. Recordem que ha estat la Shakira qui ha demanat canviar el règim de visites perquè, segons ella, no pot ser que els nens viatgin tan sovint a Catalunya des de Miami. Unes peticions que Gerard Piqué i els seus advocats no han acceptat, i d'aquí el judici d'ahir a Barcelona. Doncs bé, avui les mamarazzis han explicat més detalls del judici i de com ho està vivint l'entorn tant d'en Gerard Piqué com de la Shakira.
2: Mira, la Lorena Vázquez i la Laura Fa aquest migdia ens han aportat molts detalls d'aquest judici que es va celebrar ahir a Barcelona i d'entrada ens han explicat que va ser llarguíssim. 6 hores van estar allà.
4: 6 hores?
2: Sí, 6 hores de judici, i un judici que s'ha produït 8 mesos després que la Shakira demanés aquesta revisió del conveni regulador de la separació. Per tant, ens hem d'imaginar una Shakira que al mes de febrer passat va demanar tots aquests canvis i va demanar que sigui en Piqué qui viatgi a Miami per veure la canalla. Llavors, les mamarazzis també explicaven que es va aprovar in extremis un acord entre les dues parts, però no Shakira parlant amb Piqué, sinó els advocats, l'advocada de Shakira amb l'advocat de Piqué. Unes negociacions que no van arribar a bon port i d'aquí a acabar judici. I tot i això, les mamarazzis asseguren que la cantant colombiana i l'exjugador no estan en contacte zero.
5: Estas comunicaciones entre ellos se producen siempre por WhatsApp y de momento son unas conversaciones bastante cordiales.
6: A pesar de cómo están las cosas, nos dicen que a día de hoy ellos siguen hablándose y teniendo contacto por WhatsApp. Muy limitado, solo para hablar solo y exclusivamente para hablar de los niños.
2: que ja està bé. Vull dir, això és senyal també mínims, com una mica de salut dins aquesta relació d'exparella. Llavors, una d'aquestes comunicacions es va produir fa poc quan la Shakira va arribar a Madrid per la seva residència de concerts que tant hem seguit i Piqué li va fer una petició que ella li va denegar.
5: Gerard Piqué se pone en contacto con Shakira para pedirle que sus hijos puedan estar en Barcelona unos días con él, ya que estaban en Madrid. Él propuso ir a buscarles, ante lo que encontró la negativa de Shakira, pese a que ella, por ejemplo, pensaba viajar a París, pero la realidad es que solo pueden pasar los menores unas horas con su padre, lo que suma más malestar todavía al exfutbolista, que no acaba de comprender por qué, si los niños están a pocos kilómetros, pues no puede ser todo un poco más cordial y fluido.
7: Sí que l'ambient està enrarit, eh?
2: Home, no està enrarit. La conclusió és que a Barcelona ni trepitjar-la.
7: Total.
2: I a mi em sap un greu terrible. Les mamaratzis també explicaven per què es va allargar tant aquesta sessió judicial d'ahir, on s'havia de revisar aquest conveni regulador. I un dels motius és que les dues parts, tant Piqué com Shakira, havien de portar moltes proves, molta documentació i amb testimonis de molts pèrits que o estaven presencialment allà, en seu judicial, o que s'hi anaven connectant per Skype o per videotrucada. I una de les coses que Gerard Piqué havia de demostrar és que ell sí que ha complert amb el pacte que tenien fins ara, que era viatjar a Miami per veure els nens 10 cops cada mes.
5: Que según cuenta él mismo, solamente en una o dos ocasiones ha dejado de hacerlo.
6: Sí, además eso lo demostraron en sede judicial, ¿eh? O sea que ayer ese tema salió durante el juicio y se presentaron pruebas como...
5: Porque sí, para demostrar que Gerard Piqué...
6: Para demostrar que nunca, porque sí que había como un poco la sensación, no sé quién contaba ayer, de no está cumpliendo. Bueno, pues ayer...
5: Él está cumpliendo con el régimen de visitas, claro, que se había estipulado.
6: Pues ayer en el juicio, una de las cosas que demostraron, un juicio que fue larguísimo, una de las cosas que demostraron es que él solo una o dos veces ha fallado a esta cita.
2: 10 cops a Miami al mes.
5: Bueno, 10 cops,
2: Volia dir 10 dies.
5: 10 dies.
2: No sé quants viatges són, perquè volien que això coincidís també amb dies lectius dels nens, que poguessin seguir fent la seva rutina, per tant, potser eren dues escapades a Miami. Escapades, per dir alguna cosa, perquè tu posa't a comptar quants quilòmetres són. Bé, i el que s'al·legava des de l'altra part, la de la Shakira, amb els dos fills, en Milan i en Sasha, posats al centre, és que tant viatge i tant avió els acabava perjudicant.
5: En este juicio se ha hablado de que los niños sufrían jet lag, que para su bienestar era muchísimo mejor que fuera su progenitor el que se trasladara a Miami y no tuvieran que ser los niños los que viajaran a España, pero lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece, con tanto problema para que los niños viajen a España y a Barcelona concretamente, es que parece ser que la cantante no vería con demasiados buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia paterna.
2: Potser hem arribat aquí al moll de l'os amb tot aquest assumpte. No ho sé. Segurament sí que la Shakira està vetllant per l'interès dels seus fills.
8: De vegades però... és una barreja de tot i el que neix més des de la racionalitat també està una mica embrutit per la irracionalitat.
2: Sí.
7: Clar, aquí no ho sabrem i no ho hem de saber és què n'opinen els nens.
2: Tot
7: perquè
2: això...
7: si realment ells se'ls hi fa una muntanya i no volen venir, doncs...
2: Clar, perquè és que és el que dèiem, ja són nens molt grans.
7: 11 vull i 13 que... anys, vull dir que ja tenen... opinió.
2: Crec que encara hauríem d'esperar una mica perquè ells poguessin escollir.
7: Sí,
2: però vull dir que són nens que no tenen 3 anys que poder...
8: No.
2: Pot ser més... Són nens que ja et diuen, estic molt cansat, no vull fer més aquest viatge, o al revés, em ve molt de gust anar a Barcelona.
8: Però clar, explicaven elles també que els avis, els pares de Piqué, estan destrossats.
7: Totalment.
8: Perquè van ser una peça fonamental en els primers anys de criança d'en Milan i en Sasha, sobretot perquè estem parlant de dos pares, un Piqué i una Shakira, que és que dues estrelles mundials.
2: Clar.
8: Entre ell, que tenia partit cada setmana, jugava sense parar, i ella, que també tenia la seva carrera musical, tot i que és veritat que la va aparcar una mica per Gerard Piqué, estem parlant que els avis sí que feien el seu paper, feien un paper molt important
2: i que són els que hi havia aquí,
8: i que estan molt dolguts perquè són uns nens que ara no veuen amb prou feines. Bé, si acaba guanyant la Shakira aquest judici, Els nens només viatjaran a Catalunya dues vegades a l'any. Això és el que deien les mamarats.
2: Una mica de Nadal i una mica d'estiu.
8: Vacances, sí. I sigui com sigui, elles ens deien que no trigarem a tenir la resolució del judici.
6: Que per lo que nos cuentan, ya habrá resolución la semana que viene de este juicio y sabremos finalmente si Shakira consigue lo que quiere.
5: Se hablaba incluso de que podía ser a finales de esta semana o a principios de la semana que viene.
2: Com els encanta a elles el tema Shakira Piqué.
8: Home, elles van ser...
2: És el seu tema.
8: A part de Risto Mejide, elles tenen la carpeta Shakira Piqué. És el gran
9: estratègia. Més informació que tothom.
8: Sí, sí.
9: Que tothom.
8: Ostres, aquest tema ressona, vull dir que, no?
9: Sí, sí, sí, sí.
8: Per una cosa o per l'altra, i a part que podries entendre, les dues parts.
2: Clar, és que és això, fa de mal posicionar, a part de que no pintem res, perquè no són els nostres fills.
9: No, però coneixem realment... tots famílies que estan vivint això, que han viscut, que han passat per aquí.
2: Sí.
9: Llavors...
2: Sap greu que hi hagi aquests embolics.
8: Sí, sap molt greu, sobretot per la canalla.
9: Per les criatures. Anirà ràpid aquest judici.
2: Sí,
9: a diferència d'altres, doncs estarem pendents de la resolució i a veure què és el que diu el jutge, perquè al final, com que no s'han posat d'acord, és el que decidirà per tots. Mira, són 6:45, farem una pausa i de seguida recuperarem la carpeta d'InManagement.
10: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
11: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
10: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré.
9: Com deia, tenim la carpeta d'InManagement que treu fum i de tant moviment que ha tingut aquests dies, Marta.
8: Sí, ja fa dies que parlem de l'agència de la Dulceida i d'aquesta suposada, cada cop més confirmada, crisi que travessa, amb tantes baixes d'influencers les últimes setmanes, i l'última, recordem que va ser la d'Inés García, la parella d'en Lamine Yamal.
2: Dies difícils per Inés García, perquè la petjada digital està sortint a la llum.
5: Ja no. Des del primer moment ja se'n va fer ressò, però ara se n'està parlant
8: tot
5: molt.
8: Tot el meu Twitter, X, en va ple.
9: Clar, el tema és que hi ha gent que suposo que no pensa que quan fas un like es pot veure, no, això? I et pot delatar amb algunes
8: coses. Jo no he contrastat tampoc si són captures falses. Vull dir que també segurament hi ha qui ha aprofitat per tirar-li hate, però sempre passa. Però és un tema i ara mateix no l'obrirem perquè hem de parlar d'una altra cosa. Inés García, per cert, que ha fet oficial el seu fitxatge per aquesta altra agència de representació que es diu, com es diu? 3458?
2: Sí, que per cert, jo vaig dir que la Clacovi hi era, aquesta influencer catalana que té molta repercussió en el món de la moda, perquè és veritat que va ser una de les primeres cares que va fitxar aquesta agència, perquè a més la va fer un dels seus millors amics, etc. Però crec, vaig mirar bé i ella ja no hi és, i penso, i això ja és molt de nínxol, però ja que hi som, penso que potser és en part perquè hi ha la Maria Bòtil, que és la seva exparella dins d'aquesta agència. No tinc clar.
8: Podria,
2: és molt sucós.
8: Però sí, és una bona.
2: És tal qual el que faria jo si jo estigués en un exnòvio amb una agència.
8: Coincidint els menys llocs possibles.
2: Ja en tens prou amb tot el que has de viure com per a sobre.
8: Però sí que hi és, en canvi, Álvaro Mel, parella d'Anna Castillo, o la Georgina Amorós, actriu catalana. Amb aquesta intenció jo crec que va fer el fitxatge a Inés García de tenir una projecció internacional, cosa que no podia fer a InManagement a Can Dulceida. Ella, recordem, la Dulceida nega la major, nega aquesta crisi de reputació de la seva agència, però les baixes són contínues i és veritat que algun panot parla i parla més del compte. I llavors, enmig de tot aquest caos, ahir a les 8 del vespre, pam, última hora.
2: Jo us havia avisat,
9: sí.
2: Ah, era això la notícia que ens havies dit que sortiria a les 8.
8: A mi m'havien dit, a les 8 del vespre sortirà una cosa que us farà tirar l'escaleta pels terres.
2: Tampoc tant?
8: Home,
2: aviam, està bé.
8: Està bé, no hi dedicarem un programa sencer, però està bé que va passar.
2: Sí.
8: Efectivament, així va ser. A les 8, els Premis Ídolo, que és aquest certamen creat per la Dulceida i organitzat per InManagement, on es premien els millors creadors de contingut cada any, va publicar un nou anunci.
12: Me he venido a las oficinas de los Premios Ídolo a traerles unos machitas que creo que les van a venir muy bien para estos días de ajetreo que llevan aquí. Es que no sabéis todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo esto aquí. Creo que mejor vengo en otro momento.
13: Todo lo que hay detrás? Nosotras. Organizar un evento de una magnitud así es...
14: Un follón.
8: Ara analitzarem bé aquest anunci, però aquí el gran tema és que ens anunciaven que els Premis Ídolo tornen. Ho faran el 2 de desembre, per tant, d'aquí menys de dos mesos.
9: Sí, ja.
8: I guardeu bé la data, anoteu el calendar, perquè serà a Barcelona.
9: Epa.
8: A un espai que es diu Romantic Garden.
13: Molt em temo que s'hi haurà d'anar.
8: És que això és veritat que no ens... Sí, crec que sí. És que no és tant que els ídolos ens interessin molt. Ens agrada que es facin esdeveniments a la nostra capital. I jo crec que s'hi ha d'anar. I sobretot si no has d'agafar cap avi, Juliana, t'ho posen facilíssim perquè tu i en Marc no.
13: Si ha d'anar a passar per la catifa.
8: Si ha d'anar
13: 300% i aniríem encara que fos a Madrid, sí, sí.
8: És veritat. Però és que el més destacat d'aquest anunci dels Premis Ídolo no està en la notícia, sinó els cameos de famosos que hi apareixen. I surt la Violeta, com sentíem, en aquest fragment que ha sonat. També hi apareixen les presentadores de la gala, que tornaran a ser la Paula Vázquez i la Carolina Iglesias. I fa un cameo també en Javi Hoyos, però no us l'imagineu formant part de l'escena, sinó que apareix a través d'un dels seus TikToks de «Oh, no, oh Dios mío, no sé què». Però n'hi ha un altre de cameo que a mi... T'ho prometo que a les 8 del vespre em va fer cridar davant de la pantalla quan la vaig veure a escena.
15: Amore.
16: Hola, cielo, ¿qué tal?
17: Este año contamos con ella, ¿verdad?
15: Este año, pues es que este año tenemos algo.
17: Lejos.
15: Un viaje.
17: Lejos.
15: Sí, súper lejos.
17: Un viaje.
15: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
17: Ah, tranquila, ¿eh? Tranquila, no tiene nada.
8: Per la veu no s'entén res? Però d'aquí la nostra feina, també. Intentar-ho explicar.
9: Doncs sí, nena.
8: Paraules. Això és el
9: paraules.
8: Tu estaves a la carrera als 20 anys sense saber que això era veritablement el que seria la teva feina.
9: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: La ràdio és això, també.
13: I tant, nena.
8: Si us heu fixat, s'anava sentint una veu que deia «Lejos, lejos, viaje, viaje».
17: Lluny, lluny, viatge, viatge.
8: Año, año. Exacte, gràcies. Doncs aquesta veu era la de Maria Pombo. La influencer, la persona que ha estat molt temps en amistat amb la Dulceida. Justament, el gran motiu era que mai anava als Ídolo, que sempre li sortia algun viatge a Nova York o que tornava a estar embarassada. Sempre hi havia alguna cosa que l'impedia fitxar. Fins al punt que la Dulceida va acabar bastant atabalada amb aquest tema perquè era la pregunta de cada catifa. Què les absències? Què la Maria Pombo? I ella havia de donar la cara per ella.
13: I que, de fet, jo crec que és el típic conflicte el que van tenir elles dues, més a títol personal, que va estar molt... que el vam fer gros nosaltres. És a dir...
8: Els mitjans.
13: Exacte, que elles segurament no haguessin donat tanta importància al fet que una hi anés o no hi anés o no ta, si tothom no hagués començat a dir que era tan i tan gros.
8: També és veritat que hi havia una capa a tot això, que és la de la ideologia.
13: Absolutament.
8: Vull dir que recordem també que la Marta Pombo, que és la germana mitjana de la mitjana de les Pombo, va criticar els premiats dels Ídolo perquè deia que era gent que les havia insultat per el que elles pensaven, perquè són més conservadores i aquesta persona doncs era més progressista. Bé, doncs la Maria Pombo ha decidit oblidar tot això, almenys de cara a l'aparador, ha abraçat la polèmica, ha abraçat el mem i ha abraçat el gag de cada any d'ella no assistint als Ídolo per un viatge. Jo no sé si acabarà anant a la gala del 2 de desembre a Barcelona. Ella que crec que mai ve aquí. O sigui, mira que fa viatges, però en canvi, a Catalunya no l'he vist gairebé mai. Però l'anunci sí que hi surt, amb molt bon humor. A mi m'ha agradat. I no sé amb quin acord van gestar aquest cameo, perquè jo no sé, he preguntat.
9: Qui va fer el pas, no, una mica?
8: No, el pas va fer la Dulceida, claríssimament. Però el que no tinc clar és que si ho va fer per diners o si ho ha fet també per notorietat. Jo sé que hi havia com a mínim un acord publicitari perquè quan apareix la Maria Pombo a pantalla apareix també la seva beguda, aquella que va treure el Youth, refrescant.
9: Sí, de poma,
8: fa,
9: no?
8: Sí, no me'n recordo, fa mig any. No sé si hi ha hagut més calés sobre la taula, tot això no m'han confirmat les meves fonts. Però clar, per amistat no ha estat això. Perquè recordem que la Maria Pombo també va ser una de les grans absents al casament que va fer la Dulceida amb la Paul fa no res.
13: Però jo crec que aquí sempre és el mateix debat, que és diferenciar l'amistat amb el companyerisme. I jo crec que elles, tot i que en algun moment segur que els hagi pogut saber greu que una no hagi estat prou generosa amb l'altra o que l'altra no li hagi fet, que aquests conflictes ja han set segur, tot i així hi ha hagut de base aquest companyerisme i per això van fer aquella entrevista
2: entrevista on van voler deixar clares les coses i per això sempre que s'han vist s'han fet fotografies com si res passés i jo crec que suma això que ella té ganes de demostrar que no hi ha cap problema a banda d'abraçar el mem perquè sap que és molt millor riure-se'n d'ella mateixa i de les polèmiques absurdes que hi ha al voltant d'ella que no pas prendre-s'ho seriosament, però sobretot crec que hi ha hagut pasta, és a dir, crec que tot això sense diners no ho hagués acceptat.
14: Sobretot també si hi ha altres influencers, vull dir que una Violeta segurament també ha cobrat per fer aquest spot.
2: Sí, i a més ja crec que devia fer gratis el podcast amb Susana Bicho, jo penso, o pràcticament gratis, llavors entenc que aquí sí que ha cobrat i ja està, i és una barreja de tot.
14: Bé, doncs anem reservant el 2 de desembre i Juliana, no sé si has vist aquesta novetat dels Premis Ídolo que inclouran una categoria de premiats pels creadors de contingut en català.
2: Però és que el que hem de, o sigui, el que s'ha de començar a entendre és que no és una mena de contingut diferent a la creació de contingut en català, ni és un gènere de contingut en particular. És com quan Spotify et feia l'Spotify Rap i et posava t'agrada el jazz, la música urbana i la música en català. La música en català no és un gènere. De què esteu parlant? És una bogeria, però bueno, és Marc Mental espanyol. No sé.
14: Ja has parlat amb ella?
2: Amb la Dolce Vida?
14: Sí.
2: No, la Marta no, últimament... Últimament no, no tenim contactes.
14: No, no estem tant... Vale, vale.
9: Però no seria...
2: Però bé, això és perquè aquest any munten la gala l'agenda Incís, que és la productora amb qui fa amb la gran cita amb 3CAT.
14: Ah, també hem fet l'anunci, no?
9: On treballa en Tono, són els que han produït l'anunci, els que produeixen la gala, i això...
2: Jo crec que ell, al treballar a TV3 també, vulguis que no, ara poder se sent, quan en realitat és més espanyol això, que no pas seguir fent la seva festa a banda.
9: Però almenys la realització audiovisual i de tele, que no sé si s'emetrà a algun lloc o no, havent-hi Incís i en Tono al darrere, serà molt millor que les últimes que havíem vist,
2: no,
9: que com a gala televisiva la van criticar molt perquè és que no s'aguantava per enlloc.
2: Era molt fort.
9: Jo ahir a la nit vaig escriure en Tono per demanar-li si ell havia estat al darrere de l'anunci, havia estat en el rodatge de l'espot, i em va dir que ell no, que ell aquests dies està super atabalat rodant ja la final de la Gran Cita 2, per tant, a dintre
14: ara mateix hi ha gent enamorada a Catalunya, eh?
9: Molt, i em va dir, diu, se'n parlarà més que la primera, tinc la sensació, perquè estan passant unes coses.
2: Tant de bo haver-hi pogut anar-ho a veure, però com que ens van fer boicot, no ells, 3CAT.
9: Sí que no vam anar al rodatge,
2: no, no,
9: al final.
2: No. No, no.
9: Bé, en tot cas, m'ha dit que ho ha fet una altra persona, i aquesta persona tampoc m'ha donat molts detalls. El que sí que m'ha dit és que l'espot es va gravar tot just la setmana passada, que es va gravar tot a Madrid i que es va gravar en una única jornada de rodatge per fer coincidir a totes les cares, doncs, de famoses que hi surten, i també que ens esperen el 2 de desembre a l'auditori del Fòrum de Barcelona en aquesta gala que...
14: Ens hi esperen com a periodistes.
9: Bueno, és que jo crec que ens hi poden esperar com a periodistes... Qui sap si com a convidats, no sé si això és una invitació com a convidats, i no sé si algú d'aquí potser com a premiada.
14: A veure,
9: és que...
14: A veure, si hi ha la categoria, qui l'hauria de guanyar ets tu, Juliana, i a part és que no hi ha cap mena
2: Marta,
14: de dubte.
2: No vaig guanyant, no tinc ni un premi crit.
14: Perdona'm, imagina't. La de gent, doncs deixa'm dir una cosa, la de gent que t'està copiant vídeos descaradament, cada dia...
2: Marta, jo el premi més gran que puc tenir, i això no és per falsa humilitat, és veritat, és la salut de la gent que estimo, compartir amb vosaltres cada dia una estona de ràdio, i el més important, la validació constant de les nostres lloves perfectes. És que per què vols més premi? Pregunta seriosa.
14: Perquè des de fora em sembla injust.
2: Em sembla bé i estic molt a favor de que em reivindiquis. Marta, em sento molt estimada. Gràcies.
14: Si no el guanyes tu, encara que la categoria et sembli horrible i espero que pugis a l'escenari i te la carreguis i creïs un pollastre i un bon cacau, si no guanyes tu, jo mobilitzaré algunes coses.
2: Però no tinc per què guanyar jo. Hi ha molts perfils superinteressants a Catalunya, etc. Vull dir, per què no? Per què he de guanyar jo i no han de guanyar les noies de Can Putades o no de guanyar la Berta Roca?
9: Nosaltres volem que guanyis tu.
14: Perquè vas caminar perquè molta gent pogués volar.
2: Ja, Marta, però quan ja fa tant de temps la Dolce Vida no ha guanyat mai un premi Ídolo. O sí?
14: Segur que sí.
2: Jo crec que no, eh?
14: No!
2: Bueno, seria una mica gros, també. Jo entenc que no n'hagi guanyat mai cap, per altra banda.
14: Però ha guanyat Forbes i ha guanyat coses d'aquestes.
2: Que no és un premi de... premi a la que abans va fer un català, que per se l'enduria la Leopolda Olda, ni aquest guanyaria jo. Però no és aquest premi, tampoc.
14: Però potser ets la persona que més seguidors té.
2: Tampoc. No és broma que la iaia Angeleta en té més.
9: Bueno,
2: més gent,
9: en
2: també.
9: Tot cas, tens molts números perquè aquest premi sigui per tu.
2: Mira, tant de bo guanyi la iaia Angeleta.
9: T'imagines? I si el guanyes, estarem allà.
2: La iaia Angeleta és el Sharenting a la inversa, que la faci pujar.
16: Però quants?
2: Que no vol baixar a
9: Barcelona.
2: És una superestrella, és una cosa molt seriosa, Marta. No, no, vull dir-te que és que no tinc per què guanyar. De fet, i espero, i sincerament espero no guanyar.
9: Ho veurem el dia 2 de desembre.
16: Bueno, pues ara sí que sí, no? Un aplauso enorme para Miguel Bernardao.
9: Bé, ahir la nit l'actor Miguel Bernardao va ser el convidat del programa de Lenar Álvarez a Televisió Espanyola, El Cielo con Ella. Un Miguel Bernardao que, com ell mateix explica últimament, almenys això diu ell, fa poques entrevistes i que està dient que no a molts programes que el conviden a anar-hi.
2: Home, m'ho crec 100%. Ell ja no és que faci... No és que últimament. És que ell fa anys que està en perfil baix.
9: No, últimament dic que en fa algunes, sí, però per la promoció de la pel·lícula.
2: Ah, perquè està obligat, suposo,
9: exacte,
2: a fer-ne alguna.
9: Per contracte, m'imagino, però que si fos per ell no aniria a cap programa, però aquest cop, diu, ha estat diferent.
16: Te ha dit un pajarito que no vas a muchos programas.
18: Sí, no voy.
16: ¿Y por qué has decidido venir a este?
18: Porque me escribiste tú por Instagram y soy fan tuyo, soy muy fan. Bueno, yo tengo que decir que yo y muchísimas amigas y amigos míos, ¿eh?
16: Hola, tío, me ha hecho mucha ilusión lo que me acabas de decir.
18: Tengo una amiga que quería venir conmigo y no
16: le... ¿Y por qué no le has dicho que viniera?
18: Porque no, porque es muy pesada. No.
2: La gent s'està enamorant molt fort d'en Miguel Bernardao.
16: Jo anava a dir, estic
9: pillada. A mi m'ha encantat, estic en aquesta pillada. Entrevista.
2: O sigui, està molt els cabells, està
9: guapíssim,
2: està relaxat.
9: Està simpàtic, està divertit. Està
2: I a part, content. Una cosa que és notícia, i és que, bueno, sembla una persona progressista, també. Sí. Sembla una persona d'esquerres, que és una cosa que jo no sabia, per exemple, d'ell,
16: És que Pudell tampoc ho sabia.
9: És que potser no.
2: Clar, els va fer famós de molt jove.
16: I la Correcte. Gent també canvia d'opinió, la
2: sí,
16: gent es
2: va
16: forma.
2: Polititzant.
16: Entenc
2: també.
16: Que també està promocionant una pel·lícula molt concreta, que potser estigués promocionant.
9: Bueno, que et porta més a posicionar-te.
16: Clar, no? de fet, quan va fer aquella pel·lícula amb en Carlos Cuevas i el Buenorro que estirava la... Ai, que faltona, sé quan vull. Déu meu, demano disculpes totalment.
2: El Buenorro que estirava aquí. El noi aquell que es van publicar, que mai me'n recordo si és el Mas o l'altre. El de la Nerea.
16: El Silvestre.
2: El Miguel Ángel Silvestre, ells van fer aquesta pel·lícula que era de com de córrer i tal, no? Fúria, es deia, vull dir que aquí també la promoció convidava a ser una tremena de perfil.
9: Bueno, clar,
2: a no fer tanta reivindicació
9: no
2: política,
9: surten,
2: vull dir.
9: Normal.
2: Bé, perquè ara també està el tema allò calent.
9: Està
2: ben
9: molt calent el tema. Bé, com us podeu imaginar, gran part de l'entrevista va girar al voltant de la bola negra i, entre d'altres coses, en Miguel va confessar que no feia ni 24 hores que havia anat d'incògnit a veure la seva pròpia pel·lícula.
18: Yo tengo que decir que ayer fui a verla al cine solo y noté, o sea, no había estado en un cine con gente que no supiera que yo estaba ahí.
16: Sí.
18: Entonces nos aplaudían y ayer aplaudieron en el cine, que es una cosa que me pareció preciosa.
16: ¿Y te vas ahí como camuflado y toda la pesca?
18: Sí.
16: Sí, ¿y qué te pones?
18: Me puse una gorra, unas gafas y una capucha.
16: ¿Y nadie te reconoció ni nada?
18: Porque me da una vergüenza que me muero, pero es que me hacía ilusión verla como una vez que no fuera en un cine grande con mucha gente y tal, ¿sabes? Verla yo. Pero me daba mucha curiosidad como los gestos de la gente, como como en momentos muy épicos de la película me giraba a ver si la gente como estaba llorando y no había nadie llorando, pero bueno.
9: No és que vagi a veure la pel·lícula, sinó com reacciona la gent a la pel·lícula i li va sorprendre que els del seu voltant no estiguessin plorant.
2: És que comença a ser ja un tema, eh?
9: En Miguel també va explicar que ell és molt insegur cada vegada que va a un càsting i va recordar el moment en què els Javis li proposen que faci la prova per formar part de la pel·lícula.
18: Sí. Me encuentro a los Javis en los Goya, detrás, como en la parte de atrás. Y yo salí a entregar un premio, estaba ahí como nervioso y tal, y de repente me viene Javi Calvo y me dice: tenemos una cosa para ti que quiero que leas este libro, y ves esta película. Leí algo, fui a hacer la prueba, me salió como el culo, y estuve dos semanas pensando que había perdido la oportunidad de mi vida. Me hice creyente, o sea, me levantaba por las mañanas y le rezaba a Dios, por favor, y por las noches, que me diera otra oportunidad, y me llamaron otra vez para hacer una prueba. Al parecer, para ellos no había sido tan mala, y me lo ofrecieron.
16: Pero esto de que sientas que el casting te ha salido mal, ¿es una cosa que te pasa con frecuencia?
18: Sí, además yo soy horrible para eso. Yo como que no lo acepto y llamo y pido que me lo repitan.
9: Ell ho passa fatal, diu, a tots els càstings. Que surt d'allà i diu, ho he fet fatal, i que no sap si és com una síndrome de l'impostor o és que és un perfeccionista. Diu, encara...
2: Jo crec que això ve de l'etapa en què es va fer famosa amb una sèrie com Élite, que és una sèrie com ja molt connotada, molt juvenil, molt comercial, i jo entenc que tu et sentis molt insegur quan intentes postular per un projecte poder més...
9: Molt diferent.
2: Però ja va fer el querer. Però entenc que encara ara es posi nerviós i que tingui la sensació que molta gent el té com encasillat, poder. Fins i tot perquè al final fas una sèrie com Élite, et perseguirà tota la vida, o no?
9: Sí, menys mal que ell ha aconseguit...
2: No sé. Les meves preguntes preferides, les que no us desperten cap mena l'energia.
14: Està rebaixant-ho molt el nostre terreny. A mi també em passa que em poso nerviosa, jo sempre. Potser fent el que no surti cada dia, no. Però en altres moments que hem de fer coses una mica diferents, ja de seguida torno a tenir molts nervis.
9: Bueno, perquè si tens una autoexigència molt alta, que seria el teu cas, per exemple, bueno, el de la Julio crec que també, però si no t'ha sortit perfecte, penses, hòstia,
14: jo
9: puc fer-ho millor.
14: És el típic també cas de la persona que surt de l'examen pensant, és pes i després acaba traient un 8,7.
9: Sí.
2: El meu problema és que jo sempre sortia pensant que havia tret un 10.
9: I què traies, llavors?
2: Bona nota, però un 10, si no era alguna assignatura molt concreta.
9: A mi em passava com tu, l'únic que suspenia, llavors. Però jo sortia tranquil de l'examen.
2: Com o no?
9: M'ha anat bé. Però no em digueu res, perquè llavors veia que tothom apuntava coses diferents. Era jo que no havia entès ni l'anunciat. Bé, en tot cas, la conversa avança i hi ha un elefant a l'habitació. Un gran elefant que no és altre que el tema de la pròtesi sí o pròtesi no.
2: Ui.
9: Aviam, no és spoiler perquè ja s'ha comentat per tot arreu, però en una de les escenes en Miguel surt totalment despullat i aquesta imatge ha fet que molta gent hagi fotut el crit al cel per les dimensions que gasta el noi
2: la pel·lícula. I que queda tallat.
9: Que no sabem l'abast de la dimensió.
2: No
9: hi ha prou pla per encarir.
2: Però llueix infinit. No es baixa prou.
9: No, llavors
2: i
9: la teva imaginació...
2: baixa molt.
9: Sí, exacte. Va baixant i no s'acaba mai, seria. Doncs bé, ahir l'Enar va decidir tacar el tema com s'ha de fer en aquests casos tan delicats, que és de cara i de
2: risa. Descarat, clar.
19: ¿Te han utilizado prótesis de algún tipo?
20: No. Sí. Espera, no, perdón. Sí que se han utilizado.
19: ¿Sí se han utilizado prótesis de algún tipo?
20: Yo llevo muchas prótesis. Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas y...? ¿Que las heridas sí, son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
19: Muy bien jugado. Ya.
2: Ell és
14: juganer,
2: ell és player, quanta entremaliadura. Què és aquest nivell de trapelleria, Miguel?
9: Bueno, perquè...
2: Miguel, quiet! Està cofoi. Hòstia,
14: li hem de demanar perdó per tots els cops que no el vam saber valorar quan sortia amb l'Aitana.
2: Tot i que tampoc el vam mai desvalorar. Bueno, jo no el vaig menysprear mai,
14: tampoc. Per mi sempre va ser un peix bullit.
9: Però és que no el coneixíem prou.
14: Jo crec que no el coneixíem.
2: És que és el...
14: I s'ha fet gran, eh?
2: Exacte, és que ell no es coneixia.
9: I que la gent canviem, que tu pots passar de peix bullit a vegades a una cosa una mica menys bullita.
2: Passa poc sovint.
9: Sí. O sigui, sí, costa molt. Sí.
14: Però de cop i volta ets un peix al forn amb patates i ceba.
9: Sí. A veure, tot i així, en Miguel, tot i que ho jugués molt al tema de la pròtesi, va explicar que li molesta bastant que es parli d'aquest tema.
20: También me molesta, lo reconozco, me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con el trabajo que hay en la película y lo que hemos hecho, que es como, es un tema, o sea, está ahí, ¿sabes?
19: Hombre, mi vida, ¿cómo no lo va a ser? O sea, vamos a ver. Miguel, en este país la gente pasa mucho hambre. Entonces, espérate, entonces... No, esto cortarlo, ¿eh?
20: Y una polla, es que mejor dicho. Que no lo corten.
9: Ell estava molt divertit, molt juganer, com dèiem. No queda clar el tema de la pròtesi, però bueno...
14: Queda claríssim que no és cap pròtesi.
2: És el que vindria
14: a ser. Jo crec que ell podria haver demanat una pròtesi als Javis. Ell va decidir que no.
2: Que és legítim i ho respectem.
9: Sí, home, no, el que sigui. Bé, a la part final de l'entrevista, que va durar uns 30 minuts ben bons, després d'un gag sobre la crisi de l'habitatge que van fer, l'Enar li va demanar com està vivint ell aquests dies de tantes protestes al carrer.
19: ¿Cómo ves el panorama de todo lo que está pasando ahora mismo?
20: Lo veo jodido, la verdad.
19: ¿Lo ves jodido?
20: Yo desde mi privilegio lo veo jodido. O sea, creo que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda a día de hoy... Y que estén las cosas como están, que estemos renunciando a tener, o sea, esos derechos básicos de la vivienda me parece una barbaridad. Tengo muchísimos amigos que trabajan y tienen trabajos muy buenos. Tengo un amigo que es veterinario y aún así no puede permitirse una vivienda. Llevamos mucho tiempo ya como para que estemos aún con esto, pero bueno, Un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en Sol ahora mismo.
19: Estirada.
20: Y un abrazo muy fuerte también, que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir, oye, yo apoyo esto. Que aunque tú estés en tu casa, que apóyalo, o sea, por favor, que hace falta.
9: Doncs bé, ell mullant-se i opinant des del privilegi, que defensa que també es pot opinar i que segurament s'ha d'opinar també des del privilegi. Bé, amb 6 minuts arribem a les 7 de la tarda.
14: Una minicosa que avui la 10 minuts portava en portada, que és dia de quioscos.
9: Sí.
14: Que...
4: Última hora!
14: Que els pares d'en Miguel Bernardó ja coneixen molt bé la seva xicota, la Zana.
9: Bueno, si
14: una cosa, conèixer els pares, però vull dir que ja és una cosa...
4: No,
14: i que la cosa està més consolidada,
9: que
14: vaja.
9: Que bé.
4: Ja estarà en aquell punt del pijama de la sèrie. Saps aquell punt?
9: Home, és que m'encanta
4: aquest punt. Les ulleres.
9: Sí, m'encanta aquest punt.
4: A tu segurament no tens cap història, diguéssim, sèrie, perquè ja voldries passar directament en aquest punt. A l'entremig és el que t'inquieta i mira, dius...
9: Va, ràpid.
4: Ja m'ho estalvio
9: tot. Posa't les ulleres i les calcetes i la suadera i va.
14: És que vaja, és un bèstia.
1: A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que...
9: Marc Andreu, bona tarda.
21: Bona tarda, noi.
9: Perdona, perquè és que estem aquí amb un altre...
4: També ho has vist, oi?
9: Bueno, és que a mi només m'hi sobra calceta, a tot el que he dit.
21: Però...
9: La resta funciona. Escolta'm, com està l'ambient aquí a l'Estadi Olímpic? Que el concert comença a 8:45.
21: I aquí ja està entrant molta gent, amb moltes ganes de treure la roba, perquè les coses importants ja sabeu com es fan.
9: Tota la raó.
21: I aquí molta emoció encara. He pogut parlar amb diversos dels assistents. Si voleu, podem escoltar si creieu que s'emocionaran o no.
9: Aviam.
21: Plorarem aquesta nit?
4: Pot ser.
21: Jo no, ella sí. Sí, soc valencià, vinc de València i torno aquesta nit. Què esperes d'aquesta nit? Disfrutar moltíssim i acomiadar-nos d'ells. T'emocionaràs? Sí, espero que sí.
22: Vosaltres el primer concert que aneu d'Oques Grasses i l'últim.
23: Suposem que sí, clar. Al final mai se sap. Sempre tenim l'esperança de que potser esperem que surtin amb ganes i a tope.
21: T'imagines que surten amb ganes? Quina excepció el Josep Montero allà arrossegant els peus.
24: Jo, festa, espero.
25: Té cançons amb lletres molt boniques en les quals molta gent jo crec que es sent identificada.
21: Amb quina us sentiu identificada vosaltres?
24: De vista.
21: Com és?
24: La de sort de tu.
21: Significa alguna cosa per vosaltres dos junts?
25: No especialment, però és una cançó molt bonica.
21: Sou parella?
24: No.
21: Ai, no! Un concert amb moltes sorpreses, es diu. Quines sorpreses voleu que passin?
24: La Julieta, els Tides... No sé, molta gent. Ojalà ho aportin algú.
4: Sí. És Betlano.
23: Jo ara estic molt aficionat a l'Osa i m'encantaria...
4: Ai, sí, a l'Osa seria supermaco, també.
21: Amics de les Arts, us sorprendria?
24: Sí.
21: Amics de les Arts, que no pugin avui a l'escenari, perquè aquesta gent...
24: Som molt cuquis, som molt cuquis.
23: Si venen Figaflaues a cantar Toca, jo no em casaré, però no ho veig bastant improbable.
21: Per què?
26: A mi m'encantaria Stay Homes.
21: Que tornessin només per vos.
23: Tinc la sensació.
21: Aitana.
23: Jo ho veig poc probable.
21: Vosaltres, peus a terra, les cançons que ja sabem, i potser només el Montero Sol ja està, no? Una mica d'acústic i això ens conformem.
23: Què t'he de dir? Amb el que facin estaré conforme. A gaudir-ho molt.
21: I a plorar molt.
23: Home.
21: Sí.
9: Marc Andreu, tu aniràs al concert.
21: Sí, ja,
9: que jo em quedo aquí. Ara.
14: Sí, o en Josep Montero, després de 4 concerts.
9: Acabarà així en Josep Montero.
14: Pobre, però és que és molt exigent, el que
4: hi ha prou gengibre al món per resoldre-ho, no?
9: El veuràs, Marc Andreu.
21: Aquí. Que em quedaré aquí i veurem aquest primer concert a veure quina sorpresa ens esperen.
9: Doncs demà ens expliques. Que vagi molt bé.
21: Explico, adéu.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
2: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
2: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
5: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
4: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
6: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
4: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara traien aigua acumulada sota d'un pont a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
6: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
7: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
4: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
6: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4...

0: 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
1: Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
0: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
1: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
2: Fins aquí les notícies.

0: I tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrament la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la planta de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 ho mita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que l'hauria pujat aquesta.
0: És més de Macià, Macià no ploris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem acord del dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: 31 anys, happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit. Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color,
2: sí,
0: aquest vermell rosat que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona, Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a 5:45 del matí, res, i arribem en 1 minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deisseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
4: Sí, els nens plorant d'emoció.
0: Perquè a mi només em tirarieu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens.
4: No? Estaria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deisseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
4: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb, sí, sí. El reverb de Shakira,
4: Macià,
0: el pobre Macià aquí. A veure, segons és... Wikipedia...
4: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
4: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles
4: sí.
0: Baleno?
2: Sí!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois!
0: Ui, la lleidatana! Hòstia! La que està sonant, Bruce?
4: Quina por! Tiro o no tiro?
0: Tiro!
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Vas per aquí. Springsteen, cantava en un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: 2:02, benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Està ara, eh? Plou, plou, plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou.
2: Però pel poc que plou.
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
3: Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: Al compte de David It's Me han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
5: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
5: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
5: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
5: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
5: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
5: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
5: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
5: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat, quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge,
1: sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
7: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per a Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Mar, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Mar, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Mar té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
5: Adéu!
0: M'encanta aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, obrim la revista del cor del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats.

0: cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
1: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
2: Ostres.
1: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
2: Miguel Bernabéu. No?
1: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
2: Sí, Bernabéu.
1: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ana.
2: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
3: A mi m'escriuen, acabo de veure la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
2: ¿En serio?
3: Sí.
2: ¿Y qué contestas?
3: No, pero que no voy a contestar. Pero, joder, pienso, wow, ¿qué? O sea, vale.
2: Tío, qué duro, ¿no?
3: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que no le... O sea, me da igual, ya está.
1: Però escolta'm la gent, de veritat.
0: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
1: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
2: Surten del cine i li escriuen, arriba a Espanya, hijo de puta.
1: Que la gent està fatal. Es que... Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
2: bueno,
1: per Déu, és que la pel·lícula...
2: 2025,
1: quasi. Ai, 26. Jo és que em referiria al 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartopel és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
4: Tanquem la paradeta.
1: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
6: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
7: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
6: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
7: Sí.
6: Molt de fang.
7: És que va entrar per en aquella porta, saps?
6: Porta de darrere del local.
7: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
8: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
9: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
5: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
10: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
11: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
10: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
11: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
5: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
12: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
13: Очень хорошо.
2: Олим.
13: No sé què
2: vol
13: dir.
2: Molt bé,
13: super. Sí.
12: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
13: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
13: Rússia, molt bé.
12: Brasí. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
13: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
2: Tot el matí l'hem tingut practicant.
12: A veure, com ho diries tu?
13: Que no, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
5: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
14: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
15: No lo sabes, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
16: Vale.
17: Els matiners.
1: Oi, l'Herrera. Wow. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
2: De boca.
1: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'Astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
0: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso. En fa 57 i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
16: No m'ho puc creure!
0: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver. Avui bufa 77 espelmes.
1: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
0: Fixa't, a mi no.
1: Des que et posen una mica de rebera la veu, déu-n'hi-do, net, eh?
0: Sóc una autoritat.
1: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
0: Oh, Sigourney Weaver.
1: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rebera.
0: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners.
19: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
18: A mi una de les que em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o valents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
17: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem-ho, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: Lecornu va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9-N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'oques grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
0: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert que és gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts, no, 19 minuts per ser més exactes, engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
11: Doncs mira, el primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Colau, també òbviament ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio que estarà al matí de Catalunya Ràdio i farem una mica d'humor i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
11: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
11: Molt
0: sí,
11: poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
0: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí senyor. Què tal, Bernardí, ara?
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
13: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
13: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
13: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
13: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta, em tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
13: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
13: Una altra per tu.
0: Adéu,
13: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
14: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Dones Gràcies i ara cap a la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
14: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
14: Exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Molta cua per arribar, però bueno. Perdona?
0: Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
14: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
15: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
15: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
15: Fa poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
15: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
15: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens pues el número 3, moltíssima sort.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
15: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
16: Doncs bé, de canviar la feina.
0: Et veig desperta, eh?
16: Sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
16: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc, sí, o no?
16: Sí, sí. Bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos. Sí, Laura, una abraçada.
16: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Gràcies, adéu, adéu. Només 3 quarts... No, són 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
18: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
18: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
18: últim
0: notícies.
18: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà, i ho notarem sobretot a alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar a 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya. I en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
18: de... A partir de demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada que refresca, perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
18: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
18: Tu t'agrada el clima tropical,
0: exactament,
18: sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
18: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les hem redat. Tenim unes participants a l'Edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
19: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
20: Rosita, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
19: Com es troba, Rosita?
21: Seguim anem tirant.
19: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no, a l'hospital?
21: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
19: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les
21: home,
19: nits?
21: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
19: Ullestrell, sí. Home, està molt bé, eh?
17: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
21: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
17: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Finet,
1: dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula. No, és molt difícil.
3: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren. Claríssimament, no seria
2: un
1: gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor, a veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud, és a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Maçanet-Massanes a la Selva.
3: Sí. Tot el dia?
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia. 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo veig molta gent,
1: no en tinc ni idea. 50.000, Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, però bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts, són
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs,
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2? De Rodalies. Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai, ja
1: s'ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions. I en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès. Massanès passen per Mataró.
1: Clar, és que van amb moto. Sí, jo no mateix, vaig amb cotxe.
3: Però anem en tren i es nota.
1: Em sembla moltíssima gent cada dia. Sí. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou un Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
3: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i a més amb aquesta forma abreviada. I en canvi ha passat una cosa, als mitjans tan aviat hem sabut que havia mort, i és que hem afegit a Mari Carmen el cognom, hem afegit el nom de Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Sempre moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està ben allat estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més
4: sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant, he de fer pujar productors, guionistes,
4: una mica l'equip
1: del programa, no?
3: Uns molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui o no?
4: Déu-n'hi-do.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho acabo de dir.
4: Ja.
1: Escolta'm, doncs, espero més dies aquí als matiners.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, el litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos de 60-80 litres per metre quadrat en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar, es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya, a la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers convolls de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen. Dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol, i amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: dress all night.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem a aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
2: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
3: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
2: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
2: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
3: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
2: Barcelona, Roger Santaló.
6: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
6: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
4: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
9: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per Mari Carmen.
4: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
10: I evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
4: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
11: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
4: La vaga serà de dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
2: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida diríem també en directe un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
3: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
12: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
13: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
3: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
2: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
4: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
0: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
4: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
3: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
2: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
4: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
4: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya. Els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
2: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
3: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
2: Madrid, Pablo Brujats.
16: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
4: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
17: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
3: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
18: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
4: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
2: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
3: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
2: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
4: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
2: Ho amplia des de París, Isabel Galí.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
3: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
2: Ho amplia des de Washington, Oriol Serra.
23: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
4: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
2: Moscou, Cristina Solias.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
27: El Barça, que recupera Joan Garcia, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teixe Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i en el pitjor dels casos 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós també amb tramuntana i mestral i temps fred al Pirineu amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatura, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Bon dia, doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord, per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
6: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
6: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, un diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
7: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
8: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
9: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28.

0: que fa els esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
1: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
2: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
3: Lo vamos a intentar.
1: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
0: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
1: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanc i Blava és Antoni Fernández Teixidor.
4: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
0: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
1: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta, i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre, per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus, a Guardiola de Berguedà, 8, i al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps, i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe de moment manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge, que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
6: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat dos blocs i els veïns temen que els expulsaran l'energia. García.
7: El diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El sindicat de l'habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que segons l'entitat disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha la tornada a la Lliga, Robert Prat.
8: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 8:45 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
13: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
1: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
18: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de la renou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
1: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
1: Més notícies, us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència como consecuencia de un endurimiento de las condiciones de vida provocadas por las reivindicaciones de sindicatos de funcionarios penitenciarios después del asesinato de la cuinera. Ello va a comportar toda una serie de medidas que ahora están provocando toda una serie de consecuencias.
1: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els 2 dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de 2 casos més greus.
1: Mònica Mas.
20: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els 2 casos més greus.
21: Tothom teníem molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests 2 casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
20: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Noques Gràcies va fer el primer dels 4 concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marruiz.
23: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les 2 imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també, Sitges.
25: I've come into possession of a map.
22: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
3: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.

0: Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals, que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat, amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical, ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
1: En Les travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
0: Passa un minut a 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sé que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe finalment ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
6: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
5: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els $100. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als $102. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: Tenim
11: totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
12: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
11: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i a les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
18: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
0: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
16: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
0: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
17: Sí, exacte, està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar a Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
0: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
15: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
19: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 9:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
20: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la WNBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-off. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint en entrades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
22: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
3: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cinti a casa en llitera i camí de l'hospital desonada per una empresa voltora arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornat a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
14: De Peter Jackson abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
23: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
24: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
23: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
0: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem.
23: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
25: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
23: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
26: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap
26: per resoldre els interrogants del dia.
27: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
26: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Bon dia.
1: El gat avui, de la
2: avui,
1: Rosa...
2: Sí, Rosario.
1: De Rosario. A més, dic la Rosalía mort.
0: Rosalía, no, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al Teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70 vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma a acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la Guarda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral. Aquí encara es podrien formar tempestes. I d'altra banda, a la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassant el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: L'endemà.

0: Jornada caòtica a Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
1: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
2: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
1: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
3: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació és la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
1: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
4: Entre Rodalies i els maquinistes pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
5: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
6: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
7: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
9: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Un vell conegut.
0: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
1: Encara activada.
4: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
10: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar ja o el pugui acabar de trencar.
7: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
1: No s'hi resistirà.
0: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
1: Madrid, Paula Brujats.
11: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ada Colau.
4: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
7: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
1: Vot per correu.
0: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso que alertava d'una suposada manipulació.
12: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
4: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox, Jordi Turull, secretari general.
13: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: Un 45%.
7: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
0: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
14: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
1: L'eclipsi.
4: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
15: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
16: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Els pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
15: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: No accepta.
7: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va compareixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
1: París, Isabel Galí.
17: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
18: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
19: S'imposa a chacun.
17: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El primer dels quatre.
0: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
20: El concert d'acomiad d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
21: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
20: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
21: Encara dia d'avui no vam assimilar. Han trobat les paraules. Tampoc per agrair-ho com tocaria.
20: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
4: I've come into possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
1: Enrique Vilamates a les travesses.
7: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna a sonar amb força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
1: I en esport, Robert Prat torna.
22: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan Garcia pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
23: Que no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
22: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet 101-89 davant l'Ulm.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
26: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
2: Saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Gràcies d'ahir. Ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
5: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
8: És la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
4: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
5: Més notícies. I de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
8: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
4: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
8: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
5: El Bages en Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
4: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
8: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
5: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
4: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
8: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
5: I cultura. Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 1048 01048 de la sèrie 26 026.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
27: Estan restablint progressivament el servei, per això en alguns casos es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
28: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
29: R3 Òmnium, R3 Sí.
11: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
12: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
13: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y esta vaga la ganaremos y la ganaremos para humanitarmente.
14: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
7: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
1: Tornada.
7: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
1: Pesta.
7: Malaltia infecciosa, greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 29.
0: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
1: 400.
0: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
1: 47.200.
0: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
1: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
4: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
1: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
4: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
1: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
15: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps us expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent, i mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. I hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relació a les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia, octubre tronat, hivern nevat, o que quan trona l'octubre neu segura. Així que si fos per la cervesa popular ja ens podem anar calçant els esquís.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
1: I això és real o fals?
24: El matí de Catalunya Ràdio.
21: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
22: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
23: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
25: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
26: Una maravilla és poder viajar.
20: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'streamer de Fortnite de més edat.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
29: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'entorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa. El dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
4: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
4: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
4: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruix, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
4: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts de comiat després de 14 anys sobre els escenaris.
5: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa i finalment Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R2 Nord entre Granollers Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, el tramvia a la T1 hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
8: Sí, sobretot el C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
9: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a oques grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
10: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara a les llibreries.
19: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
4: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzars Solanes a Forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant...
3: Les Solanes, les Solanes. Canten aquests temes.
4: Aquesta hora.
1: No, no, no, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció, amb escultura.
4: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
16: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així: la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
8: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansió critica de nou els decrets de l'habitatge. Destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
5: Per sempre Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del 10 de l'Albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
1: És ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
5: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni el pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
19: Sí!
5: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
21: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
22: Exacte, notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
1: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
21: Sí, en una xerrada que va concedir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
1: I que no hi és qui fa anys avui.
22: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, un altre periodista que fa anys, Lorenzo sí, Milà.
1: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara. Però...
22: L'altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
1: Sí.
22: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
1: Vinga, Sant Oral.
22: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus i alguns Sergis celebren avui el seu sant.
1: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys...
19: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdico entrevista el president del COI, Joan Antoni Samaranch, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranch referia a la final de la Copa d'Europa de Futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Esteaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
20: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut i mig de 3 quarts de 8 del matí. Repassar els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
3: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
4: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
24: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
3: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
4: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
3: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
4: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
27: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
28: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en el allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
2: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges, i una altra xifra. Es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... No un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la cinquena edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
6: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama a presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal, Clara.
7: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van a causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podrem veure noms com Emma Vilarasau, Tristan Ulló, Amabel Lozano o Carlos Bardem.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar als 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clara, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona, Clàudia Serra.
8: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud. També complicada la circulació a la C58 de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
11: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
25: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
27: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
26: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
25: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636 36 06 09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
5: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
12: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
5: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
13: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
5: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues de rosegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh, Champs-Élysées.
1: Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud
3: de... De moment es manté el nivell roig d'alerta.
4: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
5: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
6: En moments excepcionals sempre hi som.
7: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
6: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
8: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
9: Això és un desastre.
10: S'ha restablert la circulació per via única entre...
6: Rigorós amb la informació.
11: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
12: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
13: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
14: Convocar unes eleccions generals que se...
15: Que no voten, paguen deudes.
16: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
17: Catalunya Ràdio.
6: A tota hora i a tot arreu.
13: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
12: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
18: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
6: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'Acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: Mort deixa una pregunta encara més difícil. Què en fem de tot això? Perquè la seva història no pot acabar amb la seva mort. La Mari Carmen ha hagut de viure els seus últims dies fora de casa i convertida en un argument polític. És clar que la seva mort és política. Però la Mari Carmen no és cap eslògan ni cap consigna. És una persona que l'únic que volia era viure tranquil·la a casa seva. Si la seva vida ha servit per posar al centre la crisi de l'habitatge, la seva mort ens hauria de fer mirar encara més lluny. Cap a l'esperança. Cap a la possibilitat que aquesta realitat canviï. Que l'habitatge deixi de ser un font permanent d'angoixa. Que tenir una casa no sigui un privilegi. I que la política resolgui l'angoixa de les persones. Avui no toca convertir la Mari Carmen en cap bandera. Toca recordar que darrere d'una bandera hi havia una vida. I que aquesta vida ens obliga a mirar de cara un problema que és de molts. Esperem, doncs, que la seva mort no sigui el final de la seva història i que el món que ens deixa sigui un món més just, més humà i més digne.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 2. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: Avui entra en vigor el primer decret d'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Persones com la Mari Carmen, de 87 anys, que hi va morir a l'hospital dues setmanes després de ser desnonada i convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Ella no haurà pogut tornar a casa.
0: La segona.
2: En plena precampanya pel 29N, el Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats. Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar les eleccions si ho volen. Avui Alberto Núñez Feijóo reuneix la Junta Directiva Nacional per preparar la maquinària electoral i Ada Colau està a un pas de ser la candidata de Front Ampli.
0: La tercera.
2: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. És previst que avui sigui el darrer dia d'aquest episodi amb pluges menys intenses, però compta amb el vent al litoral central i nord del país. El balanç de víctimes de les tempestes és ja de 3 morts després que ahir es va localitzar el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: La quarta.
2: Rodalies ha arrencat avui amb l'operativa prevista, tot i que amb algun retard. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes des de primera hora comportés una jornada caòtica. Per cert que l'exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, coordinarà la infraestructura ara des de DIF, on també farà de portaveu.
0: Doncs ens alegrem també d'aquesta notícia, perquè DIF realment també hi posava molta atenció en molts dels problemes que teníem, assenyalàvem a DIF, per tant estarà bé que hi hagi algú com Antonio Carmona que almenys respon al capdavant d'aquesta infraestructura. La cinquena.
2: Oques grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Això mentre Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema de Sitges que comença avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Un Barça que recupera Joan García i està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina.
0: Avui tindrem un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui entra en força el vent de tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud de Catalunya, escombrarà els núvols i les boires, avui farà sol, excepte a la Vall d'Aran on s'esperen precipitacions i una nevadeta a 2.000 metres, i també al litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona. Aquí, a partir de mig matí, es poden formar tempestes localment fortes.
0: I segueix el trànsit als accessos de Barcelona, Clàudia Serra.
5: Sí, és hora punta, per tant, en aquests moments circulació complicada, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem la congestió a la C33 i la C58 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. Sumem també la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les dues rondes de Barcelona. A la B23 hi ha cua també de sortida, el Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C58 també de sortida des de Ripollet en sentit a Sabadell, i fora d'aquesta àrea més propera a la ciutat de Barcelona, destaquem també la congestió a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol, el dia en què parlarem de la mort de la Mari Carmen.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
8: Quin relax al jacuzzi.

0: Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara són les 8 i 6. La mort de la Mari Carmen dues setmanes després de ser desnonada ha interromput, en aquest cas, de ple la precampanya electoral i ha sacsejat el moviment en favor de l'habitatge, que va ressorgir arran del seu desallotjament. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que es fan cada dia a Espanya, però la seva fotografia, el 23 de setembre, sortint del pis en una llitera, recordem, acompanyada per sanitaris i també envoltada per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral pel Foradada.
6: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el contracte, el nou contracte, s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70 vivint al mateix pis, al costat del Parc del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el seu habitatge. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, tampoc les factures, en total eren uns 500 euros al mes. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi demanaven 1.600 per viure al mateix pis de sempre. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins aquest últim de finals de setembre.
5: La seva advocada, Beatriz Duro, assegurava ahir la nit a la SER que la salut de la Mari Carmen s'ha vist clarament afectada pel calvari que ha viscut els últims mesos.
7: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
5: Tots els líders polítics han reaccionat també a través de les xarxes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, tot i que de maneres diferents. Per part del govern, Pedro Sánchez mostra condol i diu que se sent com a pròpia la seva pèrdua. Yolanda Díaz reivindica la seva lluita, o Irene Montero de Podem, que parla directament d'assassinat. Però lectures ben diferents a PP i Vox. Feijó també a les xarxes ha mostrat el condol, però s'ha limitat a afegir que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que l'entorn de Ayuso afirma que ha mort a un hospital públic i que poc més es podia fer, és literal. Avui l'Assemblea de Madrid, controlada per el PP, no permetrà fer un minut de silenci. Vox encara va més enllà, culpa Pedro Sánchez de la mort de la Mari Carmen i l'eurodiputat Germán Terz demana que se li faci una autòpsia.
5: La mort de la Mari Carmen, que ha coincidit també precisament amb l'entrada en vigor d'aquest decret que pretén evitar casos com el seu, Tània.
8: Sí, de fet, està ja avui en vigor després de sortir publicat ahir en el BOE. Entre les mesures, com dius, la prohibició de desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa, un altre lloc on anar, estarà en vigor fins al 2030. També una pròrroga de lloguers que acaben abans del 2029. S'han de prorrogar 2 anys sense pujar els preus, i també d'altres mesures per frenar la compra especulativa dels fons voltor, com va ser el cas de la Mari Carmen. Mesures que el govern espanyol ha aprovat per segona vegada al Consell de Ministres. Aquest cop sí, el Congrés convalidarà properament. Ho farà la Diputació Permanent, encara sense data, i és un ple més reduït on el vot de Junts ja és irrellevant i no ho pot bloquejar. El que no està en vigor i torna a néixer mort és un segon decret, el que preveia pròrrogues automàtiques.
5: I parlant de desnonaments, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar que una trentena de persones quedin al carrer. És la primera compra que es fa amb el fons d'emergència que el president Salvador Illa va anunciar la setmana passada al Parlament de Catalunya. Roger Santaló.
9: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
10: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
11: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
9: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: En fi, Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà dimecres 11 de novembre, que és la primera vegada que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
6: La vaga 24 hores abans que arrenqui la campanya es convoca per reclamar l'accés a l'habitatge, per reclamar salaris dignes i per protestar contra l'alça dels preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
12: I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
13: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
6: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també, en record de la Mari Carmen.
5: Una mort de la Mari Carmen que marca també una precampanya en què també és notícia de Colau. Ara ho explicarem. Però a banda d'això també hi ha enquestes que reforcen la posició de Junts?
6: Sí, diu La Razón, ho diu avui en portada, que rebutjar els decrets de l'habitatge no només no passa factura a Junts, a PP i a Vox, sinó que els reforcen si avui se celebressin aquestes eleccions generals. És la primera enquesta que es publica després de l'anunci de la convocatòria per part de Pedro Sánchez. Victòria claríssima de la dreta. El PP trauria entre 146 i 148 diputats. Això són uns 10 més dels que té ara. Vox pràcticament doblaria la seva representació amb 61, però és que Junts en trauria entre 10 i 11. Això vol dir que en guanya entre 3 o 4 i que Junts es convertiria en la quarta força del Congrés dels Diputats, fins i tot per davant de Sumar, que es cauria fins als 6-8 escons.
5: De moment tenim també vaga general sacsejada ja, que s'està sacsejant ja els últims dies de campanya electoral. De moment una precampanya que comença amb aquesta notícia de l'esquerra. Ada Colau és a un pas de convertir-se en la candidata del Front Ampli per al 29 de novembre. L'ha proposat Més Madrid. Alba Barbosa.
14: Més Madrid ha proposat Colau, un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: La candidatura suposaria el retorn de Colau a la política institucional després de 2 anys. Una Colau que el 2024, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, rebutjava fer carrera política fora de Barcelona.
15: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia ni a la ministra, i he dit que no. He dit que no a anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè a més tenim la millor candidata, que és Jacek Albiach, que aleshores ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
5: 2024. Això fa 2 anys. Ha estat 2 anys també, de fet, complint la seva paraula. Fa menys d'un mes se la va tornar a veure. De fet, fa 15 dies. Fa 15 dies se la va tornar a veure intentant aturar un desnonament. Li van tornar a preguntar pel retorn a la política i allà ja deixava la porta oberta.
15: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
5: I abans d'ahir, aquesta porta mig oberta ja oferia un oferiment en tota regla.
16: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
5: Ara el seu nom ja és sobre la taula per liderar aquesta candidatura i, per cert, per liderar una candidatura estatal des de Barcelona, un fet que només ha passat des de 1986, Ot Serra.
17: En aquells comicis, Miquel Roca era el candidat del Partit Reformista Democràtic, que es presentava arreu de l'Estat, tot i que Catalunya ho feia sota les sigles de Convergència i Unió. De fet, la diferència principal amb el Front Ampli de Colau és que el moviment es va impulsar des de Catalunya. L'home de Jordi Pujol a Madrid va aconseguir 18 diputats, però arreu de l'Estat la també anomenada Operació Reformista es va quedar amb 0 escons. Unes declaracions de Roca de fa més de 40 anys podrien ressonar ara.
18: Apoyar, potenciar, estimular, ayudar a que esta opción reformista sea viable. No se trata aquí de empezar con aquello tan típico de liderar personalmente, ni de buscar carismas, ni de confundir al público a través de opciones ya muy hechas. Lo que se trata es de invitar a que muchos vengan a participar en la construcción de este espacio.
5: Ot Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio. A partir d'1:15 li preguntarem a la portaveu de Més Madrid al Congrés, Taix Sidi, per aquest oferiment. Abans, un primer comentari de la redactora en cap del País Catalunya, Anna Pantaleoni.
19: Colau anuncia que comparteix pis. Colau avisa Puigdemont que tindrà problemes per passejar per Barcelona. I ara, Colau candidata de Front Ampli a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa mira Madrid, però com sempre, de forma poc clara. Mas Madrid ho va anunciar ahir, però ella no s'ha pronunciat i el seu partit Comuns diu que encara està negociant. És una bona candidata? La gran amenaça de l'esquerra és l'abstenció i aquesta és una aposta per la mobilització. Ella estava desubicada com a exalcaldessa i ara troba un destí. I si tot va malament, serà la figura perfecta pel cos a cos contra Vox i el paper al Congrés. Però queden moltes coses per lligar. En aquest puzzle falta integrar Podemos i saber què passa amb Irene Montero.
5: I de les eleccions generals encara queden dos elements més. El primer és la por d'una tupinada que agita el Partit Popular. A lo Feijó, a lo Donald Trump.
20: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Per tant, ja no és Ayuso qui ho diu, ara és Feijó, que va ser director general, per cert, de Correus l'any 2000. I per cert, que el Partit Popular també es planteja que Xavier García Albiol sigui el candidat a les generals per Barcelona, Sílvia Solanes.
21: Ho va publicar ahir La Vanguardia. La cúpula del PP creu que Albiol els ajudaria a arrestar vots a Vox i reforçar el discurs en immigració i seguretat. En els arguments que pesen en contra de la seva candidatura i el fet que en les properes municipals no volen arriscar una alcaldia important com la de Badalona.
5: I en el fons d'aquesta precampanya, l'aplicació de l'amnistia, els exconsellers poden ser amnistiats abans del 26 d'octubre, però la decisió sobre Carles Puigdemont pot trigar encara més. I per això, a Junts, guanya força la idea que torni després de les eleccions.
21: Si l'entorn de Puigdemont vol un retorn que posi en valor la institucionalitat del càrrec de l'expresident de la Generalitat, com el mateix Puigdemont va deixar entreveure en la seva declaració de dimarts.
22: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: L'expresident ja ha fet un primer moviment per preparar el seu retorn. Segons va avançar ahir el diari El País, la seva oficina, fins ara situada al centre de Barcelona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, en una ubicació on tindrà més espai. Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
23: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
5: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
24: Pel que fa al temps, fa pocs minuts que acaba d'aparèixer una tempesta davant de la costa entre Blanes, Malgrat i Pineda. Són aquestes tempestes que apareixeran al nord-est de Catalunya, entre Girona i Barcelona.
5: Una tempesta? De quin tipus de tempesta parlem?
24: De moment localitzada, petita, però es petita, pot anar fent...
5: Vida normal, eh?
24: De moment sí, de moment sí. Sí que es pot anar fent grossa.
5: És que clar, de moment...
24: No, es pot anar fent grossa durant el matí, durant el migdia, i afectar el litoral i prelitoral, tota la franja que hi hauria entre la ciutat de Girona i de Barcelona. Llavors, en general, poden caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos, els models més extrems ens arriben a marcar de 60, 80 litres. Per tant, sí que localment poden ser fortes aquestes tempestes.
5: Aquests models, el dimarts també eren aquests, i va caure un aiguat de 90.
24: Sí, sí, clar.
5: Sí, sí.
24: Vull dir que això sempre passarà. Aquesta opció de que es desmadrin les coses sempre pot passar, però en el pitjor dels casos, diguéssim, ens surt aquest extrem. Però insistim, la major part d'aquests ruixats deixaran d'això de 10, 20, 30 litres entre Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. Però la resta de Catalunya avui temps radicalment diferent, amb sol, entrada tramuntana, entrada vent de mestral fort al sud de Catalunya, comença a baixar la temperatura al Pirineu, a la Vall d'Aran s'ennuvola, hi haurà precipitacions, també hi haurà nevades a 2.000 metres, en farinadetes baixa de moment, i demà sí que temps ja assolellat, temps tranquil, amb una baixada de la temperatura, que notarem els pròxims dies, especialment hores nocturnes, però ja amb temps estable divendres, dijous i dissabte.
5: Divendres, dissabte i diumenge. Canviaré la pregunta i en comptes de dir quin temps farà, diré quin temps fa, perquè serà més precís, no, Eloi?
24: Però si t'estic precisant al màxim.
5: Si jo no ho dic per tu, ho dic perquè hem de prendre tots.
24: Vull dir, jo i tothom.
5: Per això et dic, no va cap a tu això. És una reflexió general, de que hem de prendre, de conviure la incertesa, ja està. És el tema, no?
24: Sí, però vull dir que malgrat tot, malgrat aquesta incertesa que pugui haver-hi, el pronòstic està sent bastant fi. Estem acurant les tempestes entre Girona, Barcelona, i simplement hi ha possibilitat que algun lloc caigui més de 50 litres.
5: Ara ja dius 50, ara ja 50.
24: No, he dit 20, 30, i en el cas extrem...
5: No, que sí, que sí. Ja, 60, se s'entén perfectament, Eloi, si t'estic burxant. Que vagi ja bé. Sé, ja. Gràcies.
24: Vinga, adéu.
5: Pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim amb aquesta congestió en punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Un dels punts més complicats en aquest moment és a l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, perquè hi ha hagut un accident en aquest punt que talla dos carrils, però també circulació complicada encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues en direcció a la Diagonal i a les dues rondes, sobretot Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
2: Esclat. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans. Renault.
3: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
26: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
27: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
28: I pot ser tot això sent professional.
29: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
30: Citroën. Consulta citroen.es.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Estan restablint progressivament el servei, per això en alguns casos es manté el reforç dels autobusos.
2: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
3: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
4: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
5: Ya que esta vaga la guardarem y la guardarem para tu marca.
6: Medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquests són els sons del dia d'avui, 8 d'octubre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Un matí més i ja en van molts pendents de Rodalies. Després del caos d'ahir, amb molts maquinistes plantant-se, avui s'està complint l'operativa prevista per Renfe. Anem a l'estació de Sants a Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
10: Bon dia.
8: Que funciona l'operativa prevista, Jordi, no vol dir, però, que funcionin tots els trens.
10: No del tot, encara continuen inoperatius un tram de l'R2 Nord, el que uneix Granollers Centre i Sant Celoni, la línia R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou, i a més a Lleida tampoc hi ha trens entre les estacions de Lleida, Pirineus i la plana de Picamoixons a l'R13 i 14. En aquests casos hi ha autobusos alternatius. A la resta, operativa habitual, amb retards que ja s'avancen per la megafonia de l'estació i que es poden veure a les pantalles. Per exemple, n'hi ha en alguns moments a l'R1, la del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de tancar fa uns dies per la caiguda d'un fals sostre.
8: Gràcies, Jordi. I com dèiem, aquesta és la fotografia 24 hores després que us expliquéssim això. La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Doncs bé, els maquinistes es van plantar, com dèiem, i un cop més els usuaris són els que es van quedar tirats a les estacions, amb un pam de nas i sense trens.
11: Rodalies admetre que no podia garantir que circulessin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, en aquest programa.
12: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
11: Un Playà que també va admetre que no té contacte directe amb el ministeri i que el seu interlocutor és només la Generalitat.
8: I el govern què hi diu? Doncs directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
11: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
8: I enmig del caos a Rodalies, atenció, perquè torna Antonio Carmona, és l'històric portaveu de Renfe, que coordinarà la infraestructura ara des de DIF.
11: Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per a DIF. Durant molts anys ha sigut el portaveu de Renfe a Catalunya i fa 2 anys i mig va ser nomenat director fins que va ser cessat el 2025.
8: Tot això en un dia en el qual vam estar també molt pendents de la pluja.
15: Amb un programa especial des de Xerta, un dels punts on els aiguats van fer més estralls i en connexió amb altres punts del país on la pluja havia estat intensa.
16: Ens va arribar l'Est Alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca.
8: Hola, bon dia.
17: Hola, bon dia.
8: Està netejant, veig, aquí sí que ha entrat aigua.
17: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
8: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
17: sí,
8: amb molt de fang.
17: És que va entrar per aquella porta, saps?
18: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, quiets i traure coses
8: pluges de... Pluges torrencials que són conseqüència del canvi climàtic. En aquest sentit, us expliquem que Salut aplicarà mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
15: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. Olga Panés, la consellera de Salut.
19: N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
8: I ahir la pluja sí que va permetre un dels concerts més esperats. Cas Grasses va fer ahir el seu primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona, Marc Ruiz.
9: El concert de comiat d'Ocas Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
20: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
9: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
20: Encara dia d'avui no vam assimilar. Vam trobar les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
9: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits, des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos Importants o Serem Ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò, i Ocas Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I per cert, que el concert de dissabte, que ja serà l'últim, es podrà seguir en directe per ICAT. Més coses, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
21: I en Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamates al costat de noms com l'escriptora xinesa Kang Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
8: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Més detalls, Mònica Mas.
22: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
23: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que va tenir un problema amb els filtres.
22: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I una segona notícia que avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any.
21: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
24: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
21: Cal destacar, però, que respecte al 2024, el nombre d'interns morts baixa un 21%. Aleshores van ser-ne 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions aquest any a les presons catalanes és que la població penitenciària ha crescut considerablement. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que en desconeixen els motius.
8: Aquests casos aixequen també les queixes de col·lectius de familiars de presos. Un altre col·lectiu també on hi ha malestar és el dels metges. El Sindicat de Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals.
21: La decisió arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin posposat la mobilització per la convocatòria electoral perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, explica els arguments per mantenir la vaga a Catalunya.
25: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
8: I parlant de vagues, les biblioteques de Barcelona fan vaga avui després que la reunió d'ahir dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat acabés sense acord.
26: La trobada va durar 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
27: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
8: I encara una altra aturada a la capital catalana. Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial.
26: El servei de bus estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest mes d'octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
8: I avui s'espera també una nova jornada de mobilitzacions a França, molt important. De fet, demà al matí de Catalunya Ràdio anirem a París per recollir aquestes protestes que es puguin produir i per entendre també allò que està provocant una mobilització històrica juvenil a França. Ho expliquem d'aquí un minut.
0: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Demunt. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
8: Aquesta tarda s'espera una nova jornada de mobilitzacions a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
1: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
2: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
1: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Demà en parlarem en un especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio per seguir aquestes protestes que estan també afectant el cap i el cor d'Europa. I a Rússia, el Kremlin nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Moscou, Cristina Solias.
3: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
4: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
3: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
5: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
8: I en cultura, avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
6: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita'm, que es va emportar el Goya a millor curtmetratge.
8: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
7: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona cobra el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I aquest diumenge, atenció, perquè Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial. I és per això que a aquesta hora, atenció, obrim telèfons i regalarem 5 entrades dobles per aquest concert, que és a París, insistim, per tornar a l'Olímpia 50 anys després, amb Maria del Mar Bonet. Si voleu anar-hi,
10: heu d'anar-hi pel vostre compte. Però les entrades us les regalarem aquells que truqueu al 93201-7474. 93201-7474. Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París i avui al matí de Catalunya Ràdio regalem 5 entrades dobles.
6: Un concert que servirà per commemorar el 50 aniversari d'aquest concert de la cantant mallorquina que ja va fer en aquest mateix teatre un 27 d'abril, però del 1975. Aquell dia també van actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
11: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
6: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert. Al públic també hi haurà gent dels països catalans i francesos, com ara fa 51 anys.
10: I demà en aquest programa especial que farem des de París, per sentir també la veu dels estudiants que estan protestant al carrer a París, també entrevistarem a Maria del Mar Bonet des de París, 50 anys després de l'Olímpia. Si voleu venir-hi, línies obertes al 93201-7474. Regalem 5 entrades dobles. 93201-7474. Demà al matí de Catalunya Ràdio des de París. I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
12: Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara sembla que ja s'han pogut reobrir, però tot i això encara retencions des de Pallejà. Lentitud també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues en direcció a la Diagonal i a les dues rondes molt carregades. I de sortida encara aquestes retencions a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7 i a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell.
10: Aquesta és l'actualitat d'aquest 8 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
13: Primera.
10: La mort de la Mari Carmen portarà canvis reals o quan acabi la campanya la seva lluita quedarà en l'oblit?
13: Segona.
10: Que Ada Colau torni a la primera línia quan havia dit que ho deixava. És un sacrifici o la prova que hi ha espais polítics on no hi ha relleu?
13: Tercera.
10: Que el president Puigdemont traslladi la seva oficina a la zona noble de Barcelona és un simple trasllat o és un primer moviment per deixar clar que torna per fer-se valer?
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Presó.
17: En Manu, el Minimans, manis pels amics. No ha contractat la llum a Factor Energia. I no s'estalvia en 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
28: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
29: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
13: Catalunya Ràdio.
10: Ara són les 8:41. Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i que està pendents de Rafinha.
30: Joan Garcia recuperat de la lesió al genoll. Rafinha no s'ha entrenat encara amb el grup. També podria estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que tenia pendent la incorporació de l'exmadridista Carvajal. Finalment no s'ha pogut tancar l'operació. Àngel Torres és el president del Getafe.
31: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
30: S'espera la setmana que ve a veure si es pot tancar aquest fitxatge. El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà en el partit contra el Màlaga.
10: Cristiano Ronaldo elogia Leo Messi en el seu comiat.
30: Sí, ha sorprès a través de les xarxes socials. Cristiano diu que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit Leo Messi amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
32: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol.
0: no només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
10: Victòria del Manresa d'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet.
30: 101-89 davant l'Ulm a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta davant el Novi de Sèrbia, 15-12, avui a 8:45 Champions, Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol, mentre que la selecció espanyola femenina d'hoquei es classifica per les semifinals del Mundial, 5-0 contra Suïssa.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Es pensaven que s'havia acabat.
19: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
20: I això no és cap escape room.
21: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
20: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
22: Recordes el teu primer Corsa?
23: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
22: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
24: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
27: Torna la competició més boja del curs.
32: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
33: Ja nota. Horquilla plana.
27: I un nou terreny de joc.
32: La diversió està més que garantida.
27: Torna fang.
34: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
35: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
36: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
35: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
36: I a partir de les tres,
37: l'espai de reflexió a la tertúlia.
38: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí.
39: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
38: El més perillós és que escapi el nostre control.
40: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
35: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
41: El matí de Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Passa un minut de 9:45 del matí. Comença l'agora del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, amb l'activista i experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, amb el periodista i director de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i amb el periodista Jofre Llombart.
10: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'agora?
7: Doncs de la Mari Carmen, és el tema que parla tothom aquest matí, de la mort de la Mari Carmen i de com pot segur sacsejar aquesta precampanya electoral. Ara en parlarem.
10: Ara en parlarem.
42: Està bé sortir de l'armari en algun moment, és així.
10: Què vols dir? Què vols dir,
42: Alicia? Ai, perdó, que no sabia que estava en el micro.
10: Bon micro obert, Bueno, doncs sempre, a partir que parli el Pol, sempre el micròfon estarà,
42: estarà perfecte.
10: Ara parlarem de la Mari Carmen. No sé si voleu fer algun titular del que ha passat i sobretot de la reacció política que està havent-hi, no? D'aquesta polarització tan evident ja que veiem a les xarxes. Jofre.
43: Sí, aviam, la Mari Carmen va estar sobreexposada en la seva part final de la seva vida en una situació molt delicada, una situació molt penosa, una situació que no es desitja per ningú, i realment sap molt greu que aquesta senyora doncs hagi mort en aquestes circumstàncies. I la veritat és que no sé si volgudament o no volgudament per ella, per la resta és evident que sí, s'ha convertit en un símbol del qual se'n parlarà, és d'aquells noms que ja per sempre quedarà en la retina de la història, és a dir, hi ha diversos noms que s'associen a diverses causes i ja per sempre Mari Carmen, que està viva, ja ho estava, ara amb aquesta mort tan, anava a dir prematura, però és evident que també m'agradaria saber el sacseig emocional que va patir arran del desnonament, doncs com ha influït en la seva mort, no? Doncs si ja era un símbol estant viva, doncs ara que a més ha mort d'aquesta manera, doncs ho continuarà sent i per sempre, vaja.
10: Alicia?
42: No, jo crec que el que fa evident és que quan no tens sistemes garantistes hi ha conseqüències per la vida humana, i el cas de la Mari Carmen evidentment ha estat supermediàtic i el símbol d'una lluita molt més extensa, però a Catalunya l'últim mes es va treure la vida la Olga i el Javier, la Olga després de que la desnonessin, el Javier abans de que desnonessin la seva botiga. Llavors, tenim sistemes que deixen a la vida humana molt vulnerable i per tant és lògic que la Mari Carmen, algú de 87 anys amb un 50% de discapacitat, després d'una lluita de 7 anys perquè no la fessin fora de casa, evidentment això té conseqüències per la vida humana. El que planteja és per què hem de poder tenir aquestes situacions, si podríem tenir lloguers indefinits, lloguers regulats que garantissin que la gent, no només a l'edat adulta, sinó a la vida en general, tinguéssim unes condicions de dignitat mínimes.
10: Oriol?
0: Aquí el problema està en que la crisi de l'habitatge converteix situacions normals en situacions molt greus, a situacions molt greus en situacions extremes, i situacions extremes en situacions que són insalvables, com els casos que citava ara l'Alícia. I aquí hi haurà una polarització política encara més evident, com deies tu, Ricard. Crec que se'n voldrà aprofitar el PSOE a l'hora de fer campanya, per descomptat. Aquest decret, el que s'aprovarà a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, ja portava una mica el nom de decret Mari Carmen quan va ser tombat, ara encara ho serà una mica més, i també hem vist tuits com el de Vox d'aquest vespre que són vomitius, aprofitant-se de la mort d'una persona per fer campanya electoral des de la deshumanització, i crec que és un cas d'aquells que és icònic perquè suposa per una banda tot l'assetjament, jo crec que anem de dir assetjament mediàtic de part de mitjans de dreta i d'extrema dreta que han anat a rebuscar a la brossa de la Mari Carmen per treure-li uns presumptes draps bruts i fer-la veure com si fos una jeta, per entendre'ns, i després és evident també que l'esquerra, que tampoc és santa, aprofitarà aquesta situació per dir, veieu com aquestes eleccions van, sobretot del marc de l'habitatge. I és evident que això, doncs, qui més qui menys se n'aprofitarà, i el resultat ja el veurem què passa el 29 de novembre.
10: Pere?
1: Sí, no, molt d'acord amb el que s'ha dit, excepte aquest tram final, diguem, de l'Oriol, perquè crec que no és el mateix. Ell està equiparant, diguem, aprofitar-se d'una situació, diguem, dolorosa pels que, d'alguna manera, volen mantenir la situació actual i fan befa i matxaquen i miren de que la Mari Carmen sigui, diguem, un frau. I això probablement, entre això i el desnonament que ha patit, etcètera, etcètera, doncs ha acabat portant en aquest final tan trist. Però alhora, quan diu que l'esquerra es vol aprofitar, si de cas, d'un problema que existeix, i per tant això en política no és aprofitar-se. O sigui, aquí hi ha un problema gravíssim, que aquesta situació ha fet aflorar una situació d'emergència, que ve de molt enrere. Jo vaig més enrere encara del que se sol anar. Això comença fa 15 anys o fa 20 anys amb la gran crisi, diguem, mundial, que va portar que Catalunya i Espanya hi hagués centenars de milers de desnonats. I molta gent es va suïcidar. Hi va haver uns problemes perquè, a més, va coincidir pel mateix tipus de sistema, que va ser l'ensorrada financera. Molta gent va perdre els estalvis de tota la vida. I hi ha molta gent que ve patint moltíssim des de fa molts anys. I això ha sigut un catalitzador que fa aflorar un problema polític d'enorme magnitud que s'ha d'afrontar. Home, vale, després electoralment això et pot fer pujar algun punt o no, però això no és aprofitar-se. Hi ha un gran problema, la política és per resoldre'l, i aquest per mi és el tema en aquests moments més important d'aquest país.
10: Jofre.
43: Sí, aquí hi haurà el debat, no? I de fet, estem en un temps en què en privat es poden dir algunes coses i en públic es poden dir unes altres. Ahir, i ara no vull semblar frívol, el comentari més estès era: això sembla el guionista d'una sèrie, i estarem d'acord que els esdeveniments han anat d'una manera que, si no fos perquè hi ha una mort pel mig, estaríem parlant d'efectivament que el guionista de la sèrie, doncs, ho ha disposat tot perquè hi hagin girs d'aquests que et fan quedar amb la boca oberta quan acaba un episodi, no? Què vull dir amb això? Que la política és tan volàtil que qualsevol element que tu no controles et pot fer canviar radicalment la visió de les coses, ja sigui des del punt de vista ideològic, és a dir, això està més a la dreta, això està més a l'esquerra, com la seva intensitat, és a dir, no n'hi ha per tant, sí que n'hi ha per tant, això és molt greu, això és gravíssim, etc, etc, no? I això és el que estarà avui damunt de la taula, és a dir, l'utilització del cas Mari Carmen depèn de com es faci, estem parlant d'utilització, de símbol, d'emblema o fins i tot d'aprofitament, no? Però és evident que aquesta senyora doncs, ja s'ha convertit en això, en un sinònim de lluita per l'habitatge digne.
0: Alicia.
42: Sí, i sobretot és que més enllà del cas Mari Carmen, en el fons el que ens senyala és, o sigui, per què ha esdevingut ella un símbol i el que diu el Jofre de que realment sembla fet un guió com per fer veure a la població que realment tenim un problema enorme, que és que ella exemplifica un fet que és com pot ser que estiguis 50 anys pagant un lloguer cada mes religiosament, tinguis 87 anys, un 50% de discapacitat i pugui arribar un propietari nou i pujar-te el lloguer de 500 euros a 1.600. Per tant, ella és símbol perquè el que mostra de manera radical i molt oberta és que tenim un model d'habitatge que expulsa i que fa la vida molt fràgil. Per tant, llavors, clar, ella que ha aconseguit posar-ho molt sobre l'agenda, però que el problema és allà, o sigui, tenim un mercat de l'habitatge que ha de poder canviar radicalment, i si no ho fem seguirem veient situacions humanes al límit com les que hem vist. I jo crec que lo bo del que està passant, permeteu-m'ho dir, és que això està al centre del debat, que això ha provocat la convocatòria d'una vaga general i que, per tant, els governs que vinguin ara no podran escapar de que això és un fet que afecta a tothom i de manera molt dramàtica. I, per tant, que no pot passar el que ha passat en aquesta legislatura del PSOE, en el qual, és que no tenim majoria parlamentària i, per tant, no avances en absolutament res. És que t'està trencant la societat el tema de l'habitatge. Per tant, no pot ser ja mai més no podem fer-ne res. I això, doncs, quedarà en la memòria que Mari Carmen ha esdevingut un símbol i, per tant, algú ajudarà a millorar la situació de l'habitatge en aquest país.
0: Ara en parlarem del que genera, parlarem també de les conseqüències polítiques, tot plegat, però abans d'entrar més en matèria també a aquesta àgora, volem parlar també del concert que va haver-hi ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Hi veu anar-hi algú de vosaltres o no?
42: Jo vaig avui.
0: Vas avui? Mira.
42: Però bueno, tinc una poca m'ho cancel·lin amb les pluges.
0: No, al principi no, al principi està controlat ja avui, Veurem. Sí, veurem.
42: Veurem.
0: Sí. Va fer el primer dels quatre concerts, Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Tu vas anar a la prèvia,
2: Vaig anar a la prèvia perquè col·lapsa aquesta setmana, excepcionalment s'emet el divendres, perquè recordem que el dissabte 3CAT emet en directe el concert d'Oques Gràcies.
0: Sí? Molt bé.
2: I vaig anar a peu de camp, només obrir portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a parlar amb els seguidors que ja estaven esperant el primer d'aquests quatre concerts.
0: La gent estava amb ganes, no?
2: Hi havia una sensació d'alegria, però tristeses i sentiments una miqueta contradictoris, perquè omplir quatre estadis Lluís Companys, gairebé 220.000 persones que els aniran a veure, que els han seguit. Per tant, per una banda hi havia aquesta catarsi del comiat que indirectament porta una mica la nostàlgia i la pena.
0: Qui va anar de públic va ser el nostre Òscar Fernández.
2: Home.
0: Òscar, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què, estan en plena forma o no?
3: Sí, i tant, estan en plena forma. A nivell musical, diguem-ne, que això ja és conegut, perquè el repertori dels Oques Grasses ja és prou conegut, perquè tenen algunes cançons que s'han convertit en himnes i en hits, diguem-ne, però a més, a mi el que em va sorprendre, diguem-ne, és el muntatge. A mi em fa la sensació que és un muntatge de primera divisió, diguem-ne, pantalla gegant al darrere, columnes de foc, focs artificials, un cor de gospel, un quartet de corda, és a dir que, a banda del que és el valor musical, ahir vam assistir a un espectacle en què durant dues hores tothom s'ho va passar molt bé, tothom va gaudir i tothom va ser feliç durant un parell d'hores, que això està molt bé.
0: Vas amb els teus fills, Òscar, o vas anar
3: preguntar? Vam anar en família, sí. Sí. Jo no sóc un fan pota negra dels Oques Grasses, però...
0: T'ho deia perquè que hi ha una qüestió molt generacional, també.
2: Molt,
0: connecta molt amb una part de joves, també molt interessant.
3: Sí, el

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà al Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florença i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florença ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
4: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
3: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
4: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'origen i l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig a dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundor d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
3: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, el

0: Per gairebé tant. La meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors això és el que exposem en el treball que...
1: I a més observem que en el treball que ha fet en Josep Florença i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Canvi de Let seria el Montès, perdó, el Gall, que és un 8,88%. Per tant, passem des de gairebé el 30% no arribar a un 10%, que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges, Josep?
0: No. La Plana té un 20%.
1: Ah, perdó, me l'he saltat.
0: A dalt de tot. A dalt de
1: tens
0: tot.
1: Raó. La Plana i el Centre.
0: I el Centre té el 18%.
1: Doncs,
0: entre el Centre, la Plana i Canvi de Let, se'ns anem al 70%
1: doncs,
0: de la
1: disculpeu,
0: població.
1: Doncs disculpeu, m'han anat a les franges baixes i no he vist el Centre i la Plana.
0: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Canvi de Let, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havien hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, bueno, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havien i els espais que havien buits, s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia Canvi de Let a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de Canvi de Let ens hem de plantejar el següent. Originàriament, Canvi de Let, Can Clota, el torrent que hi ha entre mig dels dos, que és el torrent de Can Clota,
1: que ara passa la Ronda.
0: Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona i just per damunt de la carretera general, que hi ha el carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
1: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
0: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fígols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortuña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que la part nord era d'Esplugues, concretament la masia, la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo per fer aquest treball

0: el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
1: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
0: Bueno, és que ni, no ni masies, eren propietaris de terres.
1: Can Totó
0: sí que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix, baix al torrent.
1: Sí, sí, baix de tot.
0: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res, era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
1: Camps, com has dit al principi.
0: Camps de secs. Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben en una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes entre el 1924 i aquest any, cada any es van edificant cases. I es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barriera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribes, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles, el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període, fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
1: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esver, com amb Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. Traçats, i que, el que tu dius que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, amb Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i amb Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. Que no estan edificats.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
0: Sí, llavors, en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
1: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després?
0: Després hi ha els carrers de Can Vidalet dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd fosc i blau, que especifiquen en l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
1: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
0: Sí, sí.
1: Vale,
0: sí.
1: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs ja no en formen.
0: D'Esplugues i que avui en dia són Hospitalet. Sí.
1: Alguns carrers que ara són d'Hospitalet.
0: Sí, sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt la Misora. Pràcticament arriba fins a dalt la Misora.
1: Pràcticament,
0: enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
0: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
0: Sí, sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu: és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues. Fa aquesta broma, però com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys,
0: no és pas cert,
1: aquestes coses, ja ho sabem que no, eh? Ja ho sabem que no. Això ho podria dir Gràcia, eh? Que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que sí, sí. Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
0: Llavors el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. Tan sols 280-300 habitants. Que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
0: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants. La barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues ja en té el 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet, en aquest període de 10 anys, ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
1: En la dècada del 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
0: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, jo m'atreviria que els ajuntaments, o l'Ajuntament d'Esplugues, o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que, de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
0: Bueno, aviam, a la dècada del 1920, Plugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació, si no m'equivoco és des del 1915 fins al 1922 o així.
1: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
0: Sí, però això no ho sé, no ho sabem exactament.
1: Val.
0: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi és Plugues, que va ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona, i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
0: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainés i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudorí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història...
0: De massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya,
0: sí,
1: va sortir això.
0: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956, i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima, de 4 o 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que la barriada, a les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues, el centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, del, bueno, 1950, 300 habitants, 1960, 5.000...
1: 319
0: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat de del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
1: Clar, hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci, s'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
0: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
1: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
0: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants, del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barat, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és la onada migratòria que va del 1956 al 1980 que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya però que potser els seus avantpassats ja eren de fora o eren catalans però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellanoparlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, en cultures diferents, en maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
1: no.
0: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada, era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona, fins al 1956, estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56, creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
1: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs molta gent no els podem pagar.
0: Bueno, a tot arreu està car. A tot arreu.
1: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
0: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
1: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
0: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havien 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, perdó, hi havia l'escola Utmar, que era privada, però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri menors de 15 anys era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
1: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
0: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
1: I a més és la cultura que teníem.
0: La cultura, de sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc es va anar donant resposta.
1: Jo que soc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
0: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava.
1: Clar.
0: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990 a Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà a partir de l'any 2000 la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
1: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a Can Vidalet i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
0: En aquells moments, la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia, en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, És a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60. I realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava a fer aquestes consultes.
1: Hi havia diversos metges a la plana, el doctor Bofarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
0: Sí,
1: jo,
0: és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan el boom demogràfic dels anys 60-70 a Can Vidalet, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient, i els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular, pagant, hi havia els pacients de mútues, i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de Can Vidalet, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Hospitalet, poder ir a cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa. Un doctor que es deia Esquius, de l'Hospitalet, allà a Pobella Casas, que té una plaça, el seu nom. I llavors la gent doncs anava... El mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l solucione.
1: I et desplaces.
0: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anava amb la cartilla de la Seguretat Social i doncs allà tenia dues hores. Les consultes dels metges de la Seguretat Social eren dues hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava alguna cosa, un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant, i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen dos consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila. 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos. O sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
1: I això passa a la Bòbila.
0: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pobilla Casas i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en dues plantes que donen servei a dos municipis diferents i a dues barriades.
1: I hem de dir que la Bòbila, i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que Exactament. És Hospitalet. De fet ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen,
0: sí,
1: per poder donar aquests equipaments.
0: Exactament.
1: Al barri, perquè necessiten moltes coses, un sí, barri sí, que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
0: Sí, sí, i allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una bòbila.
1: que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
0: Exactament, quan s'enderroca, hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80 que es reclama, doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava, un pediàtric i l'altre de Medicina General, que estaven en dos baixos i que, per tant, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila, i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar, doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que a la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
1: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Casas, en principi.
0: No ho sabia.
1: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes, doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
0: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia, sí. Doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar, doncs, el centre.
1: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada, Pubilla Casas, perquè ells en principi van venir a viure al barri de Pubilla Casas. Ens queda alguna cosa més per parlar de serveis socials?
0: És a dir, la immigració per qualsevol persona i per qualsevol família és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món, i aquest procés d'immigració, doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats, i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, de dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones amb, potser...
1: La por.
0: La por, la ignorància, exacte, la desconeixença permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, de vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80, va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar Catalunya. I potser ells van sobreviure i potser realment els que milloren realment són els fills.
1: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat, on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
0: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
1: Sí.
0: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament i l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des del seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns del barri de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'Església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els dematins i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
1: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
0: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil... el que està passant avui en dia ja es feia llavors.
1: Sí.
0: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona... amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'Associació de Veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo vaig viure molt directament, a l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda doncs, a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No. No ho crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec. Però casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat, o aquesta Rambla, a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
0: Sí.
1: A tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'ha anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tard de vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se

0: fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
0: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? És a dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè... Quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
0: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser, no, poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de,
1: aquí arribem,
0: ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
0: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja,

0: Sol ser això cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials, el Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
0: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte, .com.
0: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
0: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors a partir d'aquí és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no és que ens
1: i a més es busca un pi...
0: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
0: no alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
0: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Pati Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Pati Blau?
0: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Pati Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat, i hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres, és interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa dos anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses et volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
0: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectures n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
0: Sí, bueno, clar, aviam, quan, el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura?
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via l'Arrelat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir És també és compartir, de fet és, un, és una, si vols és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir, i llavors un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu cautora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, oh, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc. Algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà de d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau, simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses, o sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
1: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
1: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
1: Més o menys.
3: Sí.
1: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
1: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar, sí, de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
1: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
1: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
1: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
1: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
1: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
1: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
3: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit de Sant Just, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de pràctica i lectura per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Sí. És complex. És complex. Llegir poesia s'ha de ser un rapsoda, o sigui, hi ha gent que tenen aquest do. Però bueno, jo no llegeixo poesia. El que faig, l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats o...?
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que m'han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen literari?
3: Sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment qui l'escriu, la història. La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació. Catalunya i el nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida, i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs...
3: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua, i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots s'han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme, i aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sahara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamaha ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí. Tamaha és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
1: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat, que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: Bueno, el que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, bueno, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que és que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tota una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i capítols i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que, pensaments que jo tinc, que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desarrolla tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt el que és l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
3: Hi intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenim coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000 màxim, si tens enrere 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
3: Sí, sí.
1: En general, eh?
3: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè, clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser. Podria per ser. Què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. No és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no el descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
3: Ja.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
3: Tamasga.
1: Tamasga.
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per
3: no,
1: exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
3: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid, he presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
3: sí,
1: no?
3: O sigui, ja...
1: amb una impremta italiana.
3: Sí, jo ja he trobat una impremta d'Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tot són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
3: Tingués en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
3: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
3: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
3: sí,
1: algun correu electrònic?
3: Sí, jo no tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
3: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
1: Val.
3: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi han més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
3: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, ara, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors... Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà
3: sí.
1: de castellà i que hi fes una repassadeta.
3: Sí, sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
3: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
3: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
3: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
3: És que és diferent.
1: És diferent.
3: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo vaig dir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
3: Sí, sí, la investigació em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
3: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
3: Les tres moires.
1: Moires.
3: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
3: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. Vale. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història, sí. M'ha agradat molt i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
3: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge,
1: dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: Els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Llavors fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, el dissabte al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns
1: també,
0: de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem És molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors
0: al carrer,
1: reunions, i vinga
0: també,
1: reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí. El concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi. Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya. Ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu.
0: Sí,
1: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicorums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicorum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicorum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: per vindre alliberat.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Morgana Vigui, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Milà. Hola Morgana, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, gràcies.
1: Tu vas néixer i has viscut fins fa 10 anys a Milà. Quins atractius de la ciutat destacaries?
2: Bé, la veritat és que he nascut i he viscut a Milà, però abans de venir a Barcelona sí. He viscut també a la Toscana.
1: Ah.
2: I perquè la veritat Milà tampoc m'agrada molt.
1: Yeah.
2: I doncs buscava un lloc on es podia viure d'una manera una mica més agradable, però ara m'agrada tornar de tant en tant.
1: Yeah.
2: A veure la família.
1: Sí, a vegades quan ets lluny
2: sí,
1: ho valores més,
2: sí.
1: No? I com era la teva vida allà? Quins records en tens?
2: Bé, allà estudiava els primers anys de la universitat, he estudiat biologia a Milà i feia moltes coses, perquè també com Barcelona és una ciutat molt gran,
1: sí,
2: amb moltes atractives, i treballava en un bar com a safata la nit, i durant el dia estudiava i feia esport. I una cosa que sempre m'ha agradat molt de Milà és que està a prop de tot. Doncs tu pots anar a la muntanya, al mar, en 2 hores estàs en la natura.
1: Sí,
2: s'agradeix.
1: Home, i tant. La teva vida escolar i universitària va ser satisfactòria? O estàs contenta de la formació que vas rebre?
2: Sí. He fet els primers 3 anys a Milà de universitat, i després he anat a Pisa a fer el meu màster en biologia marina, i després he fet un any més a Siena, també a la Toscana.
1: Ah, sí.
2: I per fer un altre màster en gestió de la costa, dell'àrea marina costera. I després he vingut a Barcelona a fer el meu doctorat.
1: Uh-huh.
2: I bé, sí,
1: com,
2: que bé.
1: Com et va sorgir la possibilitat de fer el doctorat? Triaves Barcelona?
2: Pura casualitat. No. Estava a València per fer un curs sobre mamíferos marinos, un taller d'una setmana, formació amb diversos professors de tota Europa. I com venia de terminar el meu màster, estava buscant coses per fer, i allà vaig conèixer el meu tutor de doctorat després, que estava en busca d'un estudiant.
1: Ah, mira!
2: Ha sigut una bona casualitat.
1: Sí. I a més et van becar.
2: Sí, no ha sigut fàcil al principi, he trigat un any, perquè no tenia la residència, i doncs he perdut una convocatòria, però després he tingut sort i m'han donat una beca de la GAUR, de la Generalitat.
1: Mm.
2: I sí, 3 anys i tot bé, sí.
1: I et va costar decidir quedar-te
2: no.
1: aquí? O va ser un desig així que va anar fluint?
2: Quan estava a Itàlia tenia en ment dos ciutats,
1: sí,
2: que amb la meva eren Berlín i Barcelona, però no sap per què, o sea, ha sigut una casualitat feliu, i perquè finalment Berlín, no sé, si
1: yes.
2: el clima és més difícil,
1: sí, si no t'agrada el fred.
2: Sí, i sí, finalment Barcelona ha sigut una bona
1: decisió.
2: Sí.
1: Què et va seduir de Barcelona per decidir quedar-t'hi? Ja portes 10 anys, no?
2: Ja porto, sí, és que el temps passa ràpid, i bé, al principi ha sigut el treball.
1: Clar.
2: Perquè tenia el meu doctorat, i després també m'han contratat a la UB, doncs m'he quedat a

0: aquí perquè m'agradava el treball, m'agradava la ciutat, tenia amics aquí, doncs no ha sigut nada, res difícil.
1: Clar.
0: I després, quan m'he quedat a l'atur, tampoc, no sé, la meva família a vegades em diu, va, per què no tornes? I tal, va, i per què? Per què tornar?
1: Ja, senyal que et trobes bé aquí, no?
0: Ja fa molt, sí.
1: I trobes que la teva vida pot ser molt diferent aquí que a Milà?
0: No, jo crec que aquí estic molt feliç i crec que hi ha una mentalitat una mica més oberta que la que hi ha a Itàlia i doncs crec que millor aquí, de fet. Sí, a vegades trobo que la gent que s'ha quedat allà és una mica trist, no sé. Pot ser aquí hi ha més solet, més mar.
1: Sí, no. I vas aprendre català de seguida?
0: No, estic encara aprenent. De fet, els primers anys parlava castellà perquè tenia molta feina i no me donava temps, i encara que em parlava en català durant tot el dia i no mai he trobat difícil d'entendre. Però estudiar, sí, estic fent un curs al Consorci de Normalització Lingüística, un taller online, i poc a poc. Sí. Yeah. M'ha impulsat viure aquí, en Sants, perquè he vist que hi ha molta vida de barri i em semblava correcte. No?
1: Abans no veies la necessitat
0: d'aprendre
1: no, català.
0: Abans no, perquè veien... No, quasi que no tenia vida de barri abans, i doncs era com el treball i poco més.
1: I vas estudiar biologia marina. Les expectatives que tenies quan vas triar la carrera s'han acomplert?
0: Va, bona pregunta. La veritat és que no tenia moltes expectatives. M'agradava el mar, m'agradaven els animals marins i per això prou, no? Sí. He estudiat una cosa que m'agradava molt. Tampoc tenia expectatives de ser professora o de fer carrera acadèmica. I doncs estic contenta de tenir la possibilitat de treballar encara a prop del mar i fer cosetes per la natura, i tampoc vull fer ser catedràtica o coses més.
1: Quina trajectòria professional has fet?
0: Bé, he treballat com investigadora uns anys i encara estic fent de consultes ambientals, i m'agrada perquè estic fent el que m'agrada i
1: que bé.
0: Crec que estic fent coses bones per el medi ambient.
1: Pel planeta.
0: Sí, bueno, un poco, però...
1: Home, tothom,
0: una mica.
1: Si tothom fes una mica, no? Sumaria molt.
0: Sí.
1: I qui et contracta, tu?
0: En aquest moment estic contractada per la Comissió Europea i per això dic que em sembla bé, perquè estic treballant en el marc d'una normativa mediambiental i el treball, els informes que estic fent sirven per millorar aquesta normativa. I crec que és molt important
1: per legislar.
0: Sí, és una normativa sobre la protecció del medi ambient en Europa.
1: I sou molts treballant en això?
0: Hi ha personal fixe i hi ha expertes. I jo soc contratada com a experta, doncs quan necessiten em truquen, sí. I em contraten dos, tres setmanes.
1: Però vas tenint feina sempre.
0: Sí, més o menys. A l'estiu provo estar una mica més lliure, Clar. Perquè m'agrada anar al mar i treballar en vaixells com marinera o fent coses més de campo, sí. I a l'hivern, sí, a l'hivern intento treballar més a l'ordenador, sí, sí. Fent més investigació, sí.
1: Què sents pel mar? O de què et ve aquesta afició pel mar?
0: És el meu avi, quan era molt petita, quan tenia dos anys, ha comprat un vaixell i m'ha tirat al mar. I allí ha sigut com
1: la descoberta.
0: Sí, la descoberta, i he passat cada estiu de la meva vida en un vaixell al mar, entre el Mediterrani, Grècia, Itàlia,
1: i en deus tenir molt bons records.
0: Sí, sí, ha sigut molt natural, molt fàcil, sí, per
1: perquè mi. Perquè has anat dirigint la teva vida, sí, cap aquí. Que sí, bé, sí, que hagis pogut escoltar les teves pulsions, no? Sí. I enfocar els teus, sí, estudis, sí, i la teva sort, professió cap aquí. Però el fet de fer de marinera, ho fas com a feina?
0: Sí, sí, intento fer-ho com a... Bueno, abans tenia el contracte més fixe amb l'universitat i doncs no em donava temps, però sempre fa uns 15 anys ja he tingut una vinculació amb una ONG italiana que fa recerca sobre els mamífers marins. Uh-huh. I cada estiu intentava anar una, dues, tres, quatre setmanes amb el vaixell a fer investigació, a fer recerca, i com investigadora però també com marinera.
1: Uh-huh. I l'has fet amb balenes?
0: Amb balenes, sí, sí, és una ONG que treballa des de fa 30 anys amb cetacis, amb mamífers marins al Mediterrani. I sí, sí.
1: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Val.

0: Tu que t'estimes tant els mamífers marins, quan veus espectacles amb dofins, el zoo, per exemple, o això, quina sensació et produeix?
1: No una bona sensació. Yeah. De fet, no m'agrada gens. Sol m'ha passat dues vegades que estava a congressos.
0: Sí.
1: Una vegada aquí a Barcelona i una altra a Tenerife. Tenerife, crec, que hi havia orques i dofins en captivitat i ha sigut terrible.
0: Ja, terrible. Es passa fatal. Sí. Em sembla que aquí a Barcelona ja ho han prohibit,
1: sí,
0: no?
1: Ja
0: no
1: es fa. Sí, ja no es fa. Jo crec que era 2010 o algo així. Sí,
0: Menys mal. És una bona mesura, no? I bé, tu vius a Sants,
1: sí.
0: I deies que el fet de viure aquí al barri t'havia empès a aprendre català. Fas vida de barri?
1: Sí. Bé, ara els últims dos anys han sigut una mica difícils amb la pandèmia.
0: Sí, per tothom.
1: Però quan hem vingut a viure al barri, des del principi he intentat integrar-me en totes les associacions i fer hasta la festa del barri a l'estiu, fer de voluntària i sí, m'agradava moltíssim, sí. Perquè soc d'una ciutat grande, Milán,
0: sí.
1: On no hi ha vida de barri, s'ha perdut.
0: Ai, quin greu, esperem que aquí no ens passi.
1: Gris. Sí, i per a mi ha sigut una novetat, és molt bonic.
0: Quines activitats fas al barri, a part d'aquestes que has dit?
1: Bé, quan he vingut al barri, m'he apuntat a l'activitat de circ, de Can Batlló, a la nau de circ, i feia acrobàcia, sí. Allí. Ara estic més peresosa,
0: yeah.
1: I em costa una mica més, però estic apuntada al Zumzeig, al cine,
0: sí.
1: I a la cooperativa de compra de...
0: La garrofera?
1: No, l'altra.
0: Sí, la cooperativa, la que hi ha sota, sí. De la Borda, no?
1: Sí, de la Borda, sí.
0: Ah, l'Economat.
1: Sí. L'Economat social, exactament. Sí. I bé, quan hi ha coses, clar, sempre estic clar. Amb les antenes.
0: M'has dit que participaves també en una associació, que em sembla que es diu Mediterrània.
1: Sí, és una associació italiana, també, que ha nascut fa uns 3 o 4 anys, quan hi havia el Salvini al govern, per contrastar una mica la política de cierre de los puertos, per ajudar una mica els migrants, els refugiats, i amb unes quantes donacions hem comprat un barco, i s'ha fundat l'associació, i tenim diversos grups en tota Europa.
0: Sí.
1: Hi ha un grup a Berlín, aquí en Barcelona, i fem voluntariat, fem activitats per recaudar diners per les missions al mar, i a l'octubre vaig anar al barco també per fer una formació de socorrisme, sí. Marítim, i espero poder anar a fer una missió. I mentrestant estem organitzant una activitat a Can Batlló, el 26 de març serà una gran festa, per,
0: sí?
1: Amb diverses activitats, concerts i tallers, per col·lectar una mica de fons per pagar les missions al mar.
0: A veure si les persones que ens escolten
1: i
0: venen,
1: estan totes invitades.
0: Que serà tot el dia?
1: Serà tot el dia, la idea és fer des del mediodia a les 11, més o menys, amb ioga, una activitat de ioga i uns tallers per als nens i les nenes, amb unes lectures de llibres de migracions i tal, i el vermut musical.
0: Ah,
1: I després farem una xerrada per la tarda, una cosa més sèria, representar una mica l'associació i tot, i després un concert, un música per la nit, i acompanyat per comida i mercat solidari.
0: Molt bé. Sí. Pinta molt bé. Sí, i la seu de l'associació on la teniu?
1: No tenim seu, som persones
0: ja.
1: per tot arreu, creu, sí. El barc normalment està a Sicília, perquè el vaixell està, sí, a Sicília, perquè és on es queda més a prop de on hi ha les pateres, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I hi ha molts voluntaris a Sicília. Però hi ha grups a Milà, a Roma.
0: Clar. Sí. És que ara amb internet, és de les coses que facilita.
1: Ens reunim en Zoom.
0: Clar.
1: I quan tenim sort aquí en Barcelona fem alguna quedada en persona. Que s'agrada,
0: sí,
1: també. Però normalment és tot en
0: la Zoom. Seu és com si fos Zoom,
1: ja,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però bé, si busquem a internet Mediterrània.
1: Sí, Mediterrània. Si hi ha algú interessat, pot escriure un email i participar a les nostres reunions del grup de Barcelona.
0: Sí, molt bé.
1: Sí.
0: I esteu en contacte amb Stop Mare Mortum Sants?
1: Sí. Fem coses diferents, però ja hem parlat amb ells, hem participat en alguna activitat de Stop Mare Mortum i sí. L'objectiu és el mateix.
0: I tant. Sí. El que passa que vosaltres us centreu en la Mediterrània, no?
1: Sí.
0: I ells abarquen tot tipus de fronteres,
1: sí.
0: També fan molt èmfasi en la qüestió de Ceuta i Melilla,
1: sí.
0: Les ganivetes i tot això.
1: Sí.
0: Doncs, no sé, què trobes a faltar d'Itàlia? Trobes a faltar alguna cosa?
1: Bé, la família, de tant en tant, no sempre.
0: Però amb la vida tan activa que portes,
1: sí,
0: no deus tenir temps.
1: I la veritat, algun menjar a vegades, sí.
0: Però no serà perquè no hi hagi restaurants italians a Barcelona?
1: Sí, hi ha molts.
0: Sí, és diferent.
1: Però
0: sí.
1: Normalment sempre torno amb algo en el cotxe, una especialitat.
0: I t'ha sorprès alguna cosa dels catalans?
1: M'ha sorprès, no sé, admiro molt els catalans,
0: sí,
1: perquè teniu un espíritu molt, molt fort. Jo crec que a Milà s'ha perdut una mica la passió de fer coses, de trobar-se, l'he vist molt en totes les activitats que feu al carrer, en l'associacionisme i les manifestacions, i a Itàlia crec que això és una mica
0: sí, ha baixat,
1: apagat. Sí.
0: Doncs tu et deus sentir catalana, no? Perquè amb l'apassionada que ets i la quantitat de coses que fas.
1: Sí. Encara estic amb la llengua una mica verd, però...
0: No, et defenses bé.
1: Estic treballant.
0: Sí. I és un gran pas que t'hagis decidit a aprendre-la bé, no?
1: Crec que és important quan vius tants anys en un lloc.
0: Sí,
1: és
0: no?
1: una forma de respecte també,
0: sí, no? Tu valores, tot i que t'entens en castellà o en...
1: Sí, m'agraden molt les llengües en general, i per això és com un objectiu important aprendre i comunicar-me.
0: Ho celebro que t'agradi, que ho trobis important.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja s'acaba el temps del programa.
1: Moltes gràcies per invitar-me.
0: Moltes gràcies a tu, que tens una vida molt rica i pots explicar coses molt interessants. Doncs bé, mira, ens veurem pel barri,
1: sí,
0: suposo.
1: Sí, ens veurem.
0: Doncs fins una altra, i ja vindrem el 26 de març a Can Batlló.
1: Gràcies.
2: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat. Diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Domingos Campos, que va néixer a Portugal, en un poble a prop de Lisboa. Hola, Domingos, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
0: Gràcies. Tu vas néixer a Portugal i vas viure tota la teva infància i la joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble. Devia ser molt diferent la vida al poble o a Lisboa.
1: Sí, jo vaig néixer en un petit poble que es diu Sant Lluís, dins de la zona que és Alentejo, i vaig viure allà fins a acabar els estudis primaris, i després, a partir d'aquí, dels 14, vaig venir cap a Lisboa, on vaig fer tots els estudis i formació professional que em vaig dedicar, doncs, a l'hostaleria, i dins de l'hostaleria la recepció d'hotels. I allà a Lisboa, doncs, va ser la meva ciutat de sempre.
0: Mm-hmm. Quins records en tens?
1: Doncs molts records. L'adolescència pràcticament tota a Lisboa, treballant i estudiant, i sempre en contacte amb la família, i la vida normal de treballar, i després la mili, que va coincidir durant la guerra. I jo vaig estar lògicament en els anys 69, i vaig estar mobilitzat per anar per a Moçambic, que era la zona en conflicte on jo estava destinat, i per desgràcia, o també la mala sort del meu germà, que va ser tirotejat d'allà, jo ja no vaig anar. I llavors ja em vaig quedar completament tot el servei a Lisboa. Concretament era tanco, si estava en el braç armat de paracaidisme, i estava en tancos. I allà vaig passar tota la meva adolescència fins ja 22 anys, que després, a l'any 73, ja vaig venir per Barcelona.
0: I després de la mili encara vas tornar a treballar de recepcionista?
1: Sí, vaig estar un any encara treballant després d'acabar la mili. I concretament va ser un dels hotels en què he estat treballant d'allà. Vaig venir a Barcelona i de seguida vaig tornar a Lisboa i vaig fer l'acomiadament a Lisboa i vaig venir definitivament aquí.
0: I com és que vas venir a Barcelona?
1: Molt bé, doncs la meva estimada,
0: sí,
1: la Glòria Trepat-Aviu, em va conèixer quan jo treballava a Lisboa amb un viatge de vacances que ella va fer. Això seria l'any 68.
0: Abans de fer la mili.
1: Abans de fer la mili, correcte. I doncs ja aquí ens vam començar a escriure cartes. En aquell temps eren cartes, hi ha alguna visita. Ella anava allà a visitar-me i jo venia aquí, i quan vam acabar la mili jo ja ens vam casar.
0: Ai, que romàntic.
1: Sí.
0: I a més, bueno, sou una parella de això, que heu estat tota la vida junts, no?
1: Sempre.
0: Que heu constituït,
1: sí, sí,
0: una,
1: sí,
0: família, heu tingut tres filles.
1: Sí, sí, sí, sí, molt. Una família, bueno, molt avinguda. Ens estimem.
0: Sí, sí, sí, sí. Quina importància ha tingut per tu la família?
1: Doncs la família, jo crec que és el bàsic per a la persona poder viure amb plena felicitat. Vull dir que és allò que necessites per viure el dia a dia. A part de menjar i dormir, necessites la família per tirar endavant.
0: I com vas fer de pare?
1: Va ser, bueno, tota una experiència que et dones, que ja ets adult, tens la primera filla que vam tenir nosaltres, la Fàtima, i a partir d'aquí ja t'adones que, bueno, ets pare i has d'estar per la família ja. A part de tenir la teva parella a casa, tens alguna cosa més, i aquí és on hi ve la plenitud ja de la persona.
0: Però que ets un dels pares, bueno, que compartíeu força la responsabilitat, no? tu amb la Glòria,
1: sí.
0: De les nenes.
1: Sí. I tant, nosaltres, bueno, nosaltres sempre hem combinat moltíssim a la feina amb els horaris, perquè quan jo no hi era a casa era ella per estar amb les nenes. Mm-hmm. Llavors les nenes tenen uns horaris, quan va anar a l'escola alemana tenen un horari fins a les 2 de la tarda. A la tarda estava ella ja amb les nenes i fer tot l'acompanyament fins a ser grans.
0: Mm-hmm. Sí. Què en recordes de la teva arribada a Barcelona? Era com, va ser com t'havies imaginat?
1: Doncs mira, sincerament vas quedar molt content d'arribar a un lloc on les persones aquí de seguida et reben molt bé i et motiva molt per seguir la seva cultura. És una cosa que jo vaig notar, que de seguida vas començar a fer amics per tot arreu, al barri on visc, a la feina, molt a gust amb la gent, vull dir, vas trobar molt de gust, i d'aquí també m'ha estimulat molt immediatament a fer un curs de català per poder parlar amb la gent tranquil·lament, i bueno, i com tenia una bona correctora a casa,
0: clar,
1: que és la Glòria.
0: Sí.
1: M'ha anat molt bé.
0: Sí, segur. I vas trobar feina de seguida del mateix que treballaves allà a Portugal, de recepcionista d'hotel?
1: Sí, no em va costar gens. Jo vaig arribar aquí i en el mateix dia vaig veure 3 hotels que m'havien cridat per anar a fer l'entrevista, i dels 3 vaig analitzar bé tot i vaig decidir el que era més correcte. Per això m'he quedat allà des de l'any 73 fins a l'any 2015.
0: Oh, quina fidelitat. Sí. Sempre de recepcionista.
1: Sempre de recepció.
0: Devia ser el recepcionista de confiança, no?
1: Bueno, jo, clar, quan portes 40 anys a la mateixa casa i al mateix lloc de treball, doncs tens una confiança amb tothom, amb els directius i clar, la gent que està al teu costat, important. I això és una gran facilitat per anar a treballar a gust.
0: Clar.
1: Això és més important.
0: Parles moltes llengües o parles només allò per lo just per entendre't amb els clients?
1: Bueno, l'anglès ha estat la meva segona llengua a Portugal. Era la llengua que nosaltres teníem com, diguéssim, des de l'estudi, doncs, fins la part laboral. Doncs després jo vaig aprendre el català, lògicament, per poder treballar aquí i viure aquí, el castellà, i després vas començar a estudiar altres llengües com l'alemany, el francès i l'italià. I després alguna cosa més por ahí de rus i japonès.
0: Sí, i vas intentar aprendre basc també, no?
1: Exacte, el basc també. Sí. Molt bé.
0: Perquè sí. A mi em sonava.
1: Sí, d'Euskal Etxia, vaig estar allà un parell d'anys, un idioma que, bueno, és complicat, però el que comences a conviure amb la gent d'Euskadi, d'Euskal Herria, t'adones que és agradable. Sí.
0: Però deu ser difícil, eh?
1: Sí, has de viure al lloc per poder parlar aquest idioma.
0: És que això, bueno, en general totes les llengües, no, són comunicació.
1: Sí.
0: Que si no tens possibilitat de parlar-les, no?
1: És més complicat. És més complicat.
0: Uh-huh. I si no, també es van perdent, no?
1: Sí, l'has de practicar diàriament.
0: Tu vas venir aquí que encara no havia tingut lloc la revolució dels clavells.
1: Doncs no, jo vaig venir al 72 i això va succeir al 74, doncs va ser 2 anys després, però jo quan encara era a l'Emili jo sabia de que havia un moviment dels capitans que a partir de l'any 70 ja estàvem organitzant i fent algunes trobades clandestines. El que no sabíem ningú era quan el moviment de les Forces Armades, que va ser el moviment que va realment preparar tot, no sabíem quan podria sortir al carrer i juntar-se amb el poble, que aquesta era la idea.
0: I evidentment has triat una cançó d'acord amb aquesta revolució
1: Home, clar. Gran de la Vila Morena, que va ser la que va donar la senyal. La cançó va sonar per la emissora Ràdio Renascença cap a la mitjanit la primera vegada, i després cap a les dues la segona vegada, que era la senyal que les tropes sortien al carrer. I va ser a partir d'aquí que realment va haver, doncs, o sigui, el que era un aixecament militar es va convertir el dia següent, que era el 25 d'abril, en una revolució, perquè estava el poble junt dels militars. Mm-hmm.

0: Quina emoció, oi?
1: Sí, sí.
0: Jo no sóc portuguesa i és una cançó que sempre que la sento em posa així com la pell de gallina, i encara el 25 d'abril circula molt per les xarxes socials, que hi ha molta gent doncs, que la reenvia, sí, sí. I això, bueno, jo ho faig també, i el símbol aquest de la nena amb el clavell, no? Amb el canó,
1: el fusell.
0: Sí. Jo aquí encara estàvem en plena dictadura i va ser com una alenada d'aire fresc, no? Vull dir, allò que no sé, me'n recordo d'haver-ho viscut molt, no? I tu que ets d'allà encara molt, encara més, suposo.
1: Sí. Va ser era molt difícil tombar una dictadura que estava molt bé organitzada. Molt difícil. Però l'avantatge que teníem és que el govern dictatorial portuguès, Marcel Caetano, bueno, Salazar primer, Marcel Caetano era el que estava, estava doncs defensant unes riqueses de 3 o 4 portuguesos a Angola, Moçambic, Guinea, Cap Verd, Sant Mateu, aquestes bueno, colònies, i que estava massacrant tot el poble allà, els soldats. Ells volien soldats per anar allà a defensar unes terres que no eren nostres, eren dels angolanos, dels moçambicanos. Llavors això no es podia mantenir. I doncs el moviment de les forces armades de Portugal, els capitans, van organitzar-se, i amb l'ajut de general Spindler, que era un dels generals que portava al comandament, totes les tropes estaven allà, i Costa Gomes a Portugal, van donar com una mena de vistiplau al moviment, i quan del mes de març, el mes de març van ser destituïts pel govern de dictadura, i amb la destitució d'ells és quan ja es va donar a peu el 25 d'abril de sortir al carrer per fer la revolució.
0: I una altra data que celebreu vosaltres és l'1 de desembre, no?
1: Ah, sí, l'1 de desembre.
0: Què celebreu l'1 de desembre?
1: Doncs, l'1 de desembre celebrem que el 1640 els portuguesos es van preparar i van fer fora el govern civil espanyol de la dinastia de la casa, no sembla que era, bueno, d'Àustria, que estaven allà dominant, que l'únic que volien de Portugal eren els diners i soldats, no en volien res més, i es van armar perfectament per fer-los fora aquell dia, 1 de desembre 1640. I és un festiu que allà és molt celebrat. Molt celebrat.
0: No us aneu penedit mai?
1: No. I veient de quedar el sistema que tenen ells per a reprimir tota la gent que no són de la seva corda, doncs encara menys.
0: Ja. Doncs aquí tu també t'has implicat, no?, amb moltes entitats, i segueixes implicat encara, no?
1: Sí, mira, als anys 80 la Glòria i jo, nosaltres hem donat d'alta com a socis d'Òmnia Cultural. Després, uns anys més tard, ens hem fet d'ANC, i doncs a partir d'ahir nosaltres hem estat sempre dins dels moviments de, anem a parlar de barri, de Sant Martí, doncs dia 1 d'octubre i tot el que ha vingut després de l'1 d'octubre, i encara hi som. Sí, estem ficats aquests moviments.
0: Com et va néixer tu la, no sé, la consciència en relació a Catalunya, diguéssim?
1: Bueno, jo, a veure, de seguida que em vaig arrelar aquí amb la meva família, m'he adonat de seguida que Catalunya era un país ocupat i que el seu poble hauria de lluitar per desfer-se de la repressió espanyola i anar cap a la independència. I això, el primer que he fet jo, intentar col·laborar amb tothom.
0: I com veus el panorama ara?
1: Doncs ara, escolta'm, ho veig molt millor de que fa 5 anys segurament estàvem en una situació molt delicada, no havíem fet cap referèndum, ara ja ho hem fet, doncs ara això és un pas perquè a nivell internacional Catalunya ja té pes, ja es parla de que aquí existeix un poble que vol ser lliure i vol ser independent, doncs això és un avantatge molt gran i suposo que no estarem, bueno, igual serem més 5 anys, però ja és una porta oberta a la independència.
0: Tu creus que l'Estat alguna vegada ho voldrà negociar?
1: A veure, l'Estat espanyol no voldrà mai negociar perdre la gallina dels ous d'or que té a Catalunya, però segurament altres països el forçaran a seure i a negociar.
0: Esperem.
1: Esperem.
0: Tu ara ja estàs jubilat, com vius la jubilació?
1: Ui, una jubilació, bueno, és un privilegi arribar a la jubilació i poder fer-la com bona salut, dignament i, bueno, fent d'activitats diàries amb l'agenda plena de coses, les netes, tota la família. I això és un privilegi. Estic molt content.
0: Sí. A part de la teva militància, diguéssim, amb les entitats i amb la causa de l'independentisme català i això, quins hobbies tens o en què ocupes el temps? Bueno, fas d'avi, també?
1: Faig d'avi, lògicament. Sí. Doncs mira, ocupo bàsicament el temps entre vaig al gimnàs 4 dies a la setmana, a part de fer doncs totes les activitats de body pump i badminton i natació i tot això, doncs faig altres activitats que tant dirigides al barri com ara estem treballant allà al barri de Sant Martí per ajudar en el rebost del barri, que és fer aportacions al rebost per ajudar a famílies que no tenen res. Llavors estem tot treballant amb altra gent i fent aquestes tasques.
0: Hi ha molta col·laboració?
1: Sí, sí. Nosaltres tenim allà com unes 50 famílies que venen doncs un cop a la setmana a recollir productes per a l'alimentació i neteix i tot això, i escolta'm, sempre tenim molta gent que fa aportacions i no falta, eh?
0: Que bé. Sí. Com ho difoneu per les xarxes socials?
1: Fem boca a boca, fem xarxes i tenim uns pamfletos que enganxem a les porteries de les cases, als edificis i al carrer. I, bueno, és aquest sistema que tenim.
0: I llavors teniu un punt de recollida.
1: Sí, tenim habilitat un espai tancat en què la gent aporta els productes o fa una aportació financera a la caixa que tenim. I nosaltres ens encarreguem d'anar a comprar els productes que més falta fan.
0: Està bé. I has anat tornant a Portugal? Has vist molts canvis?
1: Sí, bueno, jo no he deixat mai d'anar a Portugal, mai. Entre altres coses, que ens hem deixat de parlar dels castellers de Sants.
0: Ah, això mateix?
1: Ei!
0: Sí, que allà ens vam conèixer.
1: Sí, és veritat. Doncs que vam anar al 2014, crec jo, el juny 2014, a fer castells a Lisboa, eh?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Això va ser tot un èxit.
0: A la Torre de Betlem.
1: Torre de Betlem. Exactament. Doncs sí, jo sempre he estat en contacte molt directe amb Portugal. Lògicament tinc allà la meva família i sempre hem anat allà molt sovint. Quan m'he jubilat, doncs, fora de la pandèmia, lògicament, cada 3 mesos, 4 mesos hi vaig a veure la família i passejar. M'agrada molt anar allà també.
0: Home, tu diràs, no?
1: El menjar, l'aire.
0: Les filles també s'hi senten lligades?
1: Sí, molt, molt. Filles i netes, ara, també.
0: Clar, clar, clar.
1: Ja falo en portuguès.
0: Ah, sí? Quina il·lusió.
1: Que bo.
0: I quins projectes de futur tens?
1: Els projectes són el dia a dia aquí, amb la meva família, i anar a Portugal, fer vacances a Portugal, fer vacances aquí i fer el dia a dia.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: On vas amb tes papers?
5: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
4: I no tens IDCAT mòbil?
6: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
4: Què? Vas a fer tràmits?
6: 012. La millor resposta.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

poden perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria José Cabrera, que va néixer a Aznalcázar, un municipi de la província de Sevilla, drenat pel riu Guadiamar. La Maria José forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlaran els seus guies, l'Anna Miralles i en Ferran González. Hola, Maria José, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Sí. Tu fins quan vas viure a Aznalcázar i quins records en tens?
1: Doncs jo vaig viure, porto aquí 18 anys,
0: sí.
1: Doncs fins al 2002, no? Sembla que és fins al 2002, sí. I tinc uns records molt, molt agradables i molt feliços de la meva infantesa i a la meva família i, bueno, els meus arrels, no?, que estan tots allí.
0: Clar. Sí. Feies molta vida al carrer i anaves al riu i això?
1: Sí, sí que anava al riu. Quan érem petits, sí, al col·le, d'excursió, anaven al riu.
0: Ja.
1: Sí, sí, tinc molts records del riu.
0: Sí. I devíeu jugar molt al carrer.
1: També jugàvem molt al carrer i berenaven al carrer i feien tot el carrer. Menys dormir, tot el carrer.
0: Ja. Tu vas fer la vida acadèmica allà?
1: Sí. Sí, sí, jo me vaig preparar i vaig estudiar i vaig treballar fins a, bueno, fins que va venir cap aquí, que me vaig demanar una excedència.
0: I tens família allà encara?
1: Tinc tota la família allà. Aquí no tinc família.
0: I vas sovint?
1: Ara menys. Abans sí que anava molt, ara ja una mica menys, però bueno, sí que baix, de tant en tant baix, sí.
0: I com ens veuen allà els catalans?
1: Bueno, a veure, la televisió té molta culpa, no?, del concepte de com són els catalans, no? I jo sempre dic que per saber com són els catalans han de venir aquí a viure, per a veure in situ com són els catalans, no? Perquè jo he tingut molt bona experiència aquí a Catalunya, molt bona. Sí, sí.
0: I amb ells que els hi sembla que no... que no som una terra d'acollida, diguéssim, o que,
1: no,
0: que fem parlar a tothom el català tant si volen com no, o coses d'aquestes.
1: No, a veure, ja en el temps ja veu que bueno, si jo estic bé aquí és perquè som acollidors. Això sí que és veritat, no? I si te ven feliç, pues més encara.
0: Clar, clar.
1: I que això també, el concepte que teníem, pues ja no és tan distorsionat, diguéssim, no? Però sí, estan content. Sí, sí.
0: I tu, en un moment determinat, vas tenir ganes de marxar del poble. Què ho va ocasionar?
1: Sí, sí, jo tenia moltes ganes de marxar, però no, circumstàncies personals que no podia marxar tampoc, que tenia els meus pares i no podia marxar. I quan ells van morir, abans de temps, per la edat que no li tocava, però bueno, van morir, jo l'havia parlat amb la meva mare, jo l'havia dit, quan ja no hi siguis, perquè tenia una mare

0: malaltia pues, que no tenia solució, i li vaig dir, jo marxaré a Catalunya. I ella me va dir, perfecta, me sembles perfecta, tu has d'estar on esté el teu cor. I mentre tu sigues feliç, on sigui, dona igual, on siguis, però que siguis feliç, és així.
1: Mira, quina resposta tan maca, no?
0: Sí, la meva mare era molt maca.
1: I per què tenies clar que volies venir a Catalunya i no a un altre lloc?
0: A veure, jo mai he tingut prejudicis, no? Se diu? Prejudicis, sí, d'estar en qualsevol lloc. Sí. A mi m'hagués donat igual, el nord, el sud, dona igual. El cas és que estigués bé, no?
1: Sí.
0: I el que volia era ampliar els meus coneixements, i en un poble petit no tens gaire coneixement de moltes coses i de com és la vida, no?
1: Uh-huh.
0: L'única forma és fer les maletes i marxar.
1: Ja, yeah. Mm. Tenies Sevilla a prop, però
0: sí.
1: No, et semblava que era massa a prop, diguéssim.
0: Potser sí, perquè sempre he sigut molt lliure i molt independent.
1: Sí.
0: I per això em semblava que era petit, no? I a l'arribar aquí vaig trobar que estava en el cel.
1: Ja.
0: Sí, sí.
1: I com et vas obrir camí aquí?
0: Mica en mica, pasito a pasito, i poc a poc, integrant-me des del principi, vaig començar a estudiar català des del principi.
1: Uh-huh.
0: Vaig començar les classes de B1, B2 i fins al final, fins a intermig 2, que ahí me vaig plantar, i després vaig venir al Xerrenc, i ha sigut el millor que he fet, el venir al Xerrenc.
1: Amb la família parles català?
0: No, en la família parlo castellà andalús.
1: Ja. Amb tots de la família, amb la família del teu home també, perquè...
0: No, en la família del meu home parlo català.
1: Ah, per això.
0: Parlo català, sí. I bueno, i con els amics del meu marit, que són catalans, parlo català, i amb els amics castellà parlo castellà, i no tinc problema, la veritat. No tinc cap problema.
1: Uh-huh. Així tens facilitat per practicar el català, no?
0: Sí. A més, a l'estiu anem a un poble de les Garrigues, que és molt tancat, i tothom parla molt català, no?
1: Clar.
0: I jo, des del principi, que m'he posat a parlar català allí.
1: Doncs mira, deies que això, que havies fet els cursos al Consorci de Normalització Lingüística i que ara estaves en un grup Xerrem, i ara li pregunto a l'Anna en què consisteixen els grups Xerrem i bueno, la feina de guia que fas tu és voluntària, oi?
2: Sí, és totalment voluntària. I una mica l'objectiu, doncs, és ensenyar la llengua oral, però a més de la llengua, doncs, que sigui un lloc on la gent s'hi senti acollida, on s'hi senti de gust, sense pressions, que pugui expressar, no sé, triem temes de conversa de coses properes a ells i que ens expliquin coses del lloc on són. Vol dir que és una mica... Aquesta feina social també la considerem molt important. I després, doncs, activitats per aprendre això, la llengua oral.
1: I qualsevol persona, diguéssim, que tingui un domini del català i que tingui voluntat de fer-ho, pot ser guia o feu algun tipus de formació?
2: A veure, la CAL fa unes sessions... però a veure, jo no sé si abans fan algun tipus de filtre. A mi no me'n van fer. No ho sé. Fan unes sessions formatives, presenten els materials que tenen, perquè hi ha materials que estan molt bé, i llavors explica la persona que els ha fet la manera d'utilitzar-los. I llavors explica una mica també els objectius i els valors que s'han de tractar o que s'han de treballar aquí. Allò que et deia, no? Doncs que sigui un lloc que la gent s'hi senti còmoda, on la gent es pugui expressar, on també es parli de les diferents cultures, on la gent es pugui conèixer i s'accepti bé i es fa una mica tot això amb aquest curs, però no sé, a mi no em van fer cap tipus de prova.
1: Ja. Jo... et devien veure capaç d'entrada ja.
2: Potser sí.
1: I tu trobes gratificant perquè és una feina, jo, el que fas perquè vols i vulguis que no, és compromesa, no? Perquè et compromets allò un cop a la setmana, doncs, a ser-hi, no? I mínimament t'ho deus haver de preparar i això, com a mínim ho has de tenir al cap i pensar-hi, no? I, però tu et gratifica, diguéssim, dedicar el teu temps a fer de guia?
2: Sí, sí, em gratifica moltíssim. Primer perquè sé que estic treballant per la llengua, no? Pel català, cosa que ja em dona satisfacció, perquè penso que les llengües s'han d'utilitzar i és la manera de que no desapareixin i contribuir. Amb això, doncs, ja em dona la satisfacció. I llavors, a nivell personal, és molt enriquidor, perquè coneixes gent de molts llocs, vivències molt diferents, i a més, el perfil de les persones que venen són persones que gaudeixen molt aprenent, però no només la llengua, vull dir, si fas coses culturals, si parles d'algun tema, jo què sé, d'actualitat, si vols, si visites, fas alguna sortida de natura, vull dir, tot els encanta i tot ho gaudeixen, vull dir que ve un perfil de persones que són molt fàcils de portar i que et motiven molt per preparar coses, per buscar diferents tipus d'activitats, i t'ho passes bé, ens ho passem molt bé, la veritat.
1: Ferran, tu ets de la mateixa opinió? Fa molts anys o fa temps que fas de guia, tu?
3: Hola, bona tarda, canalla.
1: Hola.
3: No, jo només fa dos cursos que sóc aquí, 2 anys.
1: Sí.
3: Amb l'Anna ens coneixem de fa uns quants anys i ella és la que m'ho va proposar. Ella ja duia aquest grup, per tant, jo ja m'ho vaig trobar fet.
1: Sí.
3: Jo vaig venir a parar aquí doncs, l'octubre del 2021, sembla que va ser, i el grup ja estava fet i tal. Per tant, amb l'Anna doncs, ja hi era, no? I m'hi he posat ara. I allò que deia de la selecció, a mi em van fer una sessió d'una tarda a Terrassa, i res, va ser una sessió, vull dir, com es diu la noia aquesta?
2: Quina noia?
3: La que hi havia.
2: Amb la Reia?
3: No, bueno, va fer una sessió de formació una tarda i ja està.
1: Yeah.
3: I llavors m'he posant, però jo tenia l'Anna al costat, vull dir que no hi havia massa,
1: sí.
3: Val?
1: Però feu de guies tots dos alhora en el grup o no? O us ho combineu? Una setmana hi va un i l'altra setmana hi va l'altra?
3: No, fem tots dos junts a la tarda.
1: Ah,
3: dimecres a la tarda estem junts.
1: Sí.
3: Llavors,
1: sí.
3: El que fem és, habitualment ho portem tots dos la sessió,
1: sí.
3: Però alguna vegada ens ha passat, no?, que ha vingut algun usuari, algun xerraire,
1: sí.
3: Que té un nivell molt baix, perquè nosaltres tenim un... Això ja, si cas, t'ho explico d'aquí una estona.
1: Sí.
3: Però tenim un grup aquí que té un grup dur, un nucli dur,
1: sí.
3: Que ja té un cert nivell, però tant ens ve gent amb un nivell molt baix. Llavors això ens va molt bé,
1: sí.
3: Perquè jo sí que ens separem,
1: yeah.
3: Ens anem tornant una setmana a una i l'altra setmana a l'altra i ens separem, o sigui l'usuari que té el nivell més baix se l'emporta un dels dos i anem més des de zero, diguéssim, i els altres anem fent un altre tema. Ara, per exemple, ens va venir un noi pakistanès, ara tenim una parella d'Ucraïna, doncs, i ens va molt bé separar. O sigui, C2 va ideal per portar un grup d'aquests.
1: Està bé. Doncs mira, ara posarem la música que ha triat la Maria José i després seguim parlant dels microrelats.

0: En els grups Xerrem i amb motiu de Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Maria José s'hi va presentar i va guanyar el segon premi. Ens els vols deixar escoltar?
1: Sí, i tant. Ara mateix. Se sent bé?
0: Sí, se sent la música de fons.
2: La llengua. Què us semblaria un món on el català l'entengui tothom? Això ja seria possible gràcies a viatjar en la llengua a la maleta. La meva gran afició és viatjar en la llengua a la maleta i poder expandir la nostra llengua per tot arreu. Així doncs, a partir d'ara, a l'arribar a un país, faré un intercanvi de maletes. A França, per exemple, jo em quedo durant uns dies a la maleta d'un francès i ell es queda a la meva. Durant aquests dies, la maleta va passant per tots els indrets més importants del país i tan sols s'haurà d'obrir la maleta i la llengua començarà a parlar. El primer que dirà serà: dona corda al català i si t'equivoques torna a començar. D'aquesta manera la nostra llengua s'escamparà i arribarà arreu del món. Per tant, el català no quedarà mai en l'oblit i sempre hi haurà gent que el parli i l'entengui a qualsevol lloc del planeta. I tot gràcies a dur la llengua a la maleta.
0: No sé. Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, Maria José?
1: Doncs, a veure, jo al principi ja vaig presentar una altra vegada i, bueno, no vaig tenir massa èxit, sí. Estava inspirada. Però aquesta vegada, no sé, me va venir una inspiració i la vaig compartir amb una amiga, companya també de Xerrem,
0: sí.
1: I li vaig dir: mira, Montse, mira el que he escrit, a veure què te sembla. I me va dir: ai, Maria José, lo has de presentar, lo has de presentar. I jo: no, dona, és para que tu lo llegeixis. No, no, no, no, lo has de presentar. I me va animar, no pensava presentar-ho. Me va animar a la Montse i, bueno, i luego lo vaig presentar a los professors, a l'Anna, al Ferran, i li va semblar bé. Ellos me van ajudar també i, entre tot, pues mira, va sortir endavant. Jo estic molt sorpresa, d'aquell premi, estic molt,
0: ja.
1: Perquè no ho esperava.
0: Us van donar un tema per escriure o
1: sí,
0: era lliure?
1: Sí, en la llengua a la maleta.
0: Ah, d'acord, sí, per això hi fas referència tu també.
1: Exacte.
0: I què vas sentir quan et van comunicar el premi? Ho vas saber abans d'anar-lo a recollir o en el mateix moment?
1: No, me van enviar un correu electrònic,
0: sí.
1: I en el correu electrònic me deien que havia sigut
3: finalista.
1: No sabia el premi que tenia,
0: ja.
1: Sí que havia sigut finalista, però aquesta paraula, que havia sigut finalista, me va crear una amalgama d'emocions,
0: ja.
1: Que ni jo mateixa no podia, me tenia que parar i diu: escolta, que t'han donat un premi, no sé qual, però dona igual, jo estic premiada. Va ser una felicitat immensa.
0: Ai, i immensa. A on us el van donar?
1: Bueno, van anar a recollir-lo
3: a la llibreria Ona.
1: Exacte.
0: Està bé.
1: Sí, va ser molt emotiu.
0: Sí. I la teva família va participar del premi?
1: Bueno, jo solament se l'he comentat a unes quantes de cosines, que
0: ja.
1: Tenim un grup.
0: Sí.
1: I una d'elles me diu: escolta, Mari, que a veure si no lo tradueix, no? Diu: bueno, encara no he tingut temps.
0: és una satisfacció, no?
1: És molta, molta satisfacció,
0: sí,
1: personal.
0: Sí. I quan devies veure que anaven donant els premis i que no t'anomenaven, devies pensar, doncs és un dels primers, no?
1: Clar, quan va dir el tercer premi, i jo vaig pensar, ah, pues jo no soc el tercer, que soc el segon, el primer. Sí, i després sí, sí. Va dir el meu nom, i sí. Ja, el meu cognom, el nom, i ja me vaig quedar, bueno, que molt bé. Contenta. És que no sé, hasta que no lo vius. Jo l'altre dia deia a una amiga que és una de les alegries més grans que he tingut a la meva vida.
0: Home, segur, és un reconeixement, no?
1: Total.
0: I després total. Que, no sé, t'hi has dedicat també a la qüestió de la llengua catalana i això, sí. No?
1: Doncs... Exacte, és com una recompensa.
0: I tant,
1: sí, i tant. A tota la dedicació que l'he fet al català, no?
0: I tant.
1: No sé. Mira, com diu un amic, María José te ha visitado la musa. Me diu, te ha visitado la musa. Diu, perquè vingui més, que vingui més.
0: Clar, ara t'hi pots dedicar. Ja has fet un tastet, pots anar animant a fer relats.
1: Sí.
0: Vosaltres viviu a Sabadell i el grup Xerreno, us trobem allà, us trobeu allà, no? Sí. A on us reuniu?
1: A la biblioteca Vapor Badia. Aquí ens reunim.
0: Ah, mira, que bé, està bé que us acollin iniciatives com aquesta, no?
1: Sí, està molt bé.
0: Tu també fas voluntariat amb la gent gran.
1: Jo faig voluntariat un dia a la setmana.
0: Sí, i en què consisteix?
1: Consisteix en compartir el teu temps durant hora i mitja o dues hores i estar fent acompanyament en aquesta persona gran que té una mobilitat, en el cas de la meva, reduïda i que surt poc de casa i així però té una persona en la que xerrar i contar coses de la seva infantesa, de la seva adolescència. Sempre tenim temes que parlar nosaltres. La senyora Teresa és una senyora encantadora i estem les dues molt contenta. Hem congeniat molt bé.
0: Ah, mira que bé. Li has deixat escoltar el microrelat?
1: Sí. Se lo va enviar per WhatsApp.
0: Sí.
1: Se lo va posar i va dir, María José, te lo mereixes perquè és boníssim. Li va agradar des del primer moment que lo va escoltar, li va agradar moltíssim. Que moltíssim. Bé. Està molt orgullosa de mi, me costa que està orgullosa.
0: Tu diràs. Ja, mira, tinc una voluntària
1: premiada. Sí, que l'han donat un premi.
0: Sí, i tant. No ho pot dir tothom, això. I aquest voluntariat que fas, ho fas a través d'alguna entitat o per iniciativa pròpia? No?
1: Sí, no, de l'Associació d'Amics de la Gent Gran.
0: Ah, està bé.
1: Estan fent una labor molt gran per la gent gran. Molt.
0: I tant. Sí.
1: I les voluntàries i voluntaris que hi ha, sí, és digno de reconèixer, la veritat que sí.
0: Doncs mira, em diuen que ja se'ns acaba el temps del programa. Espero que segueixis així tan animada i practicant català i seguint fent relats
1: i
0: contribuint amb els grups Xerrem i vosaltres els guies també, que feu una tasca molt encomiable, eh?
1: Gràcies.
0: Doncs
1: gràcies.
0: Fins una altra.
1: És una altra. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.
4: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida a les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
8: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicorums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicorum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicorum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Míriam Cabrera, que va néixer a Lima, a la capital del Perú. Hola, Míriam, com estàs?
3: Hola, Assumpta, què tal?
2: Mira, en la presentació he mencionat que vas néixer a Lima, que és una ciutat amb característiques molt diferenciades dins del Perú, oi? Perquè és un país així com molt divers.
3: Bueno, sí, Lima, la ciudad capital, es muy colonial y uh-huh. es diferent de las otras ciudades del Perú.
2: A més, està sí. al nivell del mar, no? Perquè diuen que té molta humitat i
3: sí,
2: això.
3: Estem a la vora del mar, sí. però a uns 200 metres d'altura. Sí.
2: I en canvi el Machu Picchu, quan fa a quina alçada està?
3: Ui, el Machu Picchu, si no recordo mal, quasi a 3.000 metres.
2: Ja. És un país muntanyós.
3: Sí, molt muntanyós i divers.
2: Ja. A tu t'ha influït d'alguna manera el que en diuen la cultura maia o això, que hi ha molta gent inclús d'aquí doncs, que segueix el calendari o que es regeix per algunes creences dels maies, no? Que sembla que eren molt avançats en el seu temps.
3: Sí, bueno, a mi particularment no l'he seguit aquest calendari.
2: Ja.
3: Però bueno, alguna tradició que hi ha del Perú, sí, però no moltes.
2: Ja. I com era la teva vida allà?
3: Bueno, abans era, bueno, jo tinc aquí ja 34 anys.
2: Ja.
3: I lo que recordo, pues allà era molt tranquil·la, treballant. També estudiant i bueno, amb la família.
2: Així tu tota la trajectòria acadèmica la vas fer allà i vas començar a treballar allà ja.
3: Sí.
2: Què vas estudiar tu?
3: Bueno, estuve estudiando contabilitat, aquí em sembla, bueno, comptava.
2: Sí, pot ser, sí.
3: Sí. I, però no he pogut treballar això aquí.
2: Ja, sí. Allà sí que treballaves de comptable.
3: Sí, allà sí.
2: Amb una empresa.
3: Sí, amb una empresa, bueno, era l'empresa familiar.
2: Ah, ja. Sí, sí. I si tenies feina, com és que vas venir cap aquí?
3: Bueno, por buscar coses millores.
2: Ja. Yeah.
3: Sí, perquè aquesta època, quan jo
2: vas venir
3: aquí, era en el 88.
2: Sí.
3: I la situació econòmica al Perú ja empeorava.
2: Ja. Yeah.
3: Ja estava pitjor. Malament.
2: Que tot i tenir feina, cobraves poc, hi havia sí. pocs recursos econòmics.
3: Bueno, en aquella època la inflació va pujar a, no sé si al 1.000 per 1.000, crec, una vegada, una locura.
2: Yeah.
3: Entonces ja la situació no era bona.
2: I vas decidir venir cap aquí per alguna raó? De seguida vas venir cap a Catalunya?
3: Sí, sí. Cap a Catalunya, sí. Tinc una amiga que estar aquí, que sí. que estàvem aquí, i bueno, m'animo.
2: Yeah.
3: Parlo una barreja de castellà.
2: Bueno, no pateixis, que s'agraeix l'esforç. I ella ja estava situada aquí d'alguna manera. Era peruana també?
3: Sí, també peruana. Mm-hmm. Bueno, em sembla que tenia un any que ja estava aquí i que estava, aquí trobaràs feina. Bueno, era venir-se a l'aventura a veure què es trobava, no?
2: I et vas estar a casa seva d'entrada?
3: Sí, a casa seva un par de mesos. I després ja busquem un altre lloc.
2: Ja. I vas trobar feina de seguida?
3: Sí, Sí, oh, sí, tinc la sort de trobar feina, sí.
2: De què vas trobar feina?
3: Era, mira, aquí, just aquí a Can Bajó.
2: Sí.
3: En un taller que feia, com se llama, pedales de bicicleta.
2: Ah, sí, sí, sí, pedals de bicicleta.
3: Sí, sí, sí, ahí posava la, com se llama, les bolites, les...
2: Yeah.
3: No me surt el nom.
2: Bueno.
3: Armava les pedales de bicicleta aquí a Can Bajó.
2: Sí, taller, sí, perquè hi havia tallarets petits,
3: sí,
2: no? Aquí.
3: Sí, era un taller petit.
2: I després d'això, amb què vas treballar? Perquè aquí van haver de marxar tots els tallers.
3: Sí, sí.
2: O, bueno, aquí... ja havies trobat una altra feina abans?
3: No, sí, ja trobé després una feina. Això fue la primera.
2: Sí.
3: 3-4 mesos,
2: sí.
3: I com tot la feina baixava, entonces pues tenia que buscar feina, no?
2: Clar.
3: I he trobat en una casa,
2: yeah,
3: en una família.
2: I tenies permís de treball ja?
3: En aquella època no.
2: I tot i amb això, bueno, a Can Batlló devies cobrar amb negre, diguéssim,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Aquella època sí, fins que surt la llei d'estrangeria,
2: sí,
3: quan ha sortit, pues ahí
2: ja t'hi vas acollir i llavors, sí, ja vas anar fent els passos, no?
3: Per... Sí, a partir d'ahí ja...
2: I ara tens diferent. La nacionalitat?
3: Sí, la doble nacionalitat.
2: Ah, que bé, que bé. I ara en què estàs treballant?
3: Bueno, ara estic en una empresa immobiliària.
2: Sí.
3: Soc la recepcionista. I, bueno, ja tinc ahí 18 anys.
2: Però, sí. És una feina més qualificada.
3: Sí. Sí.
2: No és com comptable, no?, del que vas estudiar,
3: no.
2: però bueno, és una feina digna, diguéssim, no?
3: Sí, més, sí, més tranquil·la.
2: I tant. ja. I et vas poder... Quan vas marxar de casa la teva amiga, vas anar a viure sola o vas compartir pis o això?
3: No, en principi sola. He viscut sola un temps en un àtic petit.
2: Sí.
3: I bueno, ahí...
2: Far que bé, no? Sí. Doncs vas tenir sort, no?
3: Perquè... Sí, he tingut sort. He tingut sort,
2: que
3: sí.
2: Devies poder mantenir tu el pis, no?
3: Sí.
2: I no tothom ho pot fer.
3: Sí.
2: I bé, tu vas venir sola cap aquí i després ha anat venint la teva família, no?
3: Sí, després ha vingut el meu germà.
2: Sí.
3: I el següent any.
2: Sí.
3: El següent,
2: sí,
3: la meva mare.
2: Fixa't.
3: I després, pues ja, d'ahir ja un altre germà i per últim els cunyados i l'última germana, sí.
2: Van tancar l'empresa allà i han anat venint tots.
3: Sí, ja, sí.
2: Tu vas fer de l'efecte crida.
3: Sí.
2: Ets la gran o no? O la,
3: sí,
2: més decidida?
3: No, la gran.
2: Sí, sí. I ells també s'han pogut obrir camí aquí.
3: Sí, sí, tots han pogut.
2: Sí,
3: s'han portat a los fills, sí. Bueno, estem tots.
2: Que bé, no? Tots. I quan vas decidir aprendre a parlar en català, tu?
3: Bueno, sí, seria l'any o els 2 anys que estava aquí, ja he dit, bueno, tinc que veure si trobava una altra feina de millor qualitat, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Però,
2: sí,
3: bueno,
2: sí.
3: Sí.
2: I tens ocasió de parlar-lo o la,
3: sí,
2: gent no te'l parla gaire, el català?
3: Bueno, hi ha la majoria de catalans que m'han conegut parlant en castellà.
2: Sí.
3: I me dice, es que te veo y solo puedo hablarte en castellano.
2: Ja.
3: Le costa una mica parlar-me en català.
2: El meu, perquè s'han acostumat a parlar.
3: El meu marit le demano,
2: sí,
3: parla'm en català per a practicar i tenir més fluïdesa.
2: Sí.
3: No puc.
2: No pot.
3: No. No puc.
2: Vale. Mira que és fort, això, sí, de la coneixença.
3: Sí, això sí.
2: Tu pertanys a una entitat que es diu Alma Peruana.
3: Sí.
2: Quins objectius té aquesta entitat?
3: Bueno, nosaltres som un grup de dansa,
2: sí,
3: de folclòrica peruana, i l'objectiu, pues, és, a part de difundir la cultura aquí en Barcelona, en Catalunya, és també que els nens petits,
2: sí,
3: fills de los que están aquí,
2: sí,
3: que no se olviden las seves raíces.
2: Ah, que bé.
3: Sí, no, que sepan, de, al menos de las danzas y poco a poco tratar de introducirles en la, también de la cultura.
2: Sí. I quin tipus de danses balleu?
3: Bueno, las típicas de Perú, que Perú que té tres regiones muy diferenciadas,
2: sí,
3: que es la costa, la selva y la sierra.
2: Sí.
3: Bueno, en la parte de la costa es el litoral del mar,
2: sí,
3: ahí son unas danzas más mestizas.
2: Ajá.
3: ¿Vale? Que también porque hubo mucha influencia cuando han arribado los españoles, cuando han, sí, arribado los esclavos, los chineses y tal, aquella época en Perú. Entonces,
2: sí,
3: hay danzas de diferentes culturas, ¿no?
2: Ah,
3: y en la costa, en la parte que es los Andes,
2: sí,
3: que sería la sierra que le conocemos nosotras, el Perúa,
2: sí,
3: pues es los bailes más folclóricos, más tradicionales de cada región.
2: Ajá, ajá.
3: Sí, y también el de la selva, que también es muy diferente, la zona muy tropical.
2: Clar. Sí. I els vestits també són diferents, els de la,
3: sí,
2: selva, els
3: tot
2: de la serra.
3: Diferent. Sí, són, sí, diferents. De cada regió, de cada cultura, de cada comunitat és diferent.
2: Ajá.
3: No és el mateix.
2: Ajá. Mira, ara posem la música que has triat i després, ajá, en seguim parlant.
3: Molt bé.

0: fa molt de temps que existeix, Alma Peruana?
1: Sí, ja des del 91. Uh-huh. 32 anys.
0: Sí, sí, sí. I així sou gent de totes les edats.
1: Sí.
0: I balleu junts o la canalla balla pel seu cantó i els adults per no, un altre?
1: Junts.
0: Junts, ah, que bé, no?
1: Junts, sí.
0: Sí, sí, està bé. I sou molta colla?
1: Bueno, ara som 25.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I a on balleu? On teniu ocasió d'exhibir les vostres danses?
1: Ah, bueno, a vegades, moltes vegades aquí a Sants.
0: Sí, sí, sí, us he vist.
1: Al secretariat.
0: Sí, a Fira Entitats, sí, no? Sí, Expressions del Món, o sí, a la Bordeta amb dansa.
1: També,
0: això.
1: Sí. Sí, no? I bueno, i on doncs no demanen.
0: Sí, sí, a la Festa Major de Barcelona també actueu, no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Sí,
1: sí, però este any no sé com serà perquè ha canviat el format.
0: Sí,
1: s'ha canviat,
0: sí.
1: I estem a l'espera si participem o no.
0: A veure,
1: sí,
0: tant de bo que sí. Sí, sí, sí, sí. I on assageu?
1: Sí, ara estem ensaiant, pues, tenim, abans ensaiem aquí al local del veïns de Sants,
0: del centre social,
1: el centre social de Sants, però ara hem trobat un local una mica més gran.
0: Ah, sí?
1: Aquí però estem per Virrey Amat.
0: Ah, ja.
1: Sí.
0: Ja.
1: Hem trobat ahí un espai i
0: sí,
1: un altre en Sant Martí.
0: Ja. Yeah,
1: per el moment, fins que termina l'obra
0: del centre social.
1: Sí.
0: Clar, perquè deveu necessitar un espai bastant gran, no?
1: Sí,
0: per assajar.
1: Sí, sobretot.
0: I el local nou del centre social de Sants, bueno, nou, el que han llogat ara fins que s'acabin les obres,
1: sí,
0: allà no hi cabeu?
1: No, bueno, són sales petites.
0: Ah.
1: I estan al segon pis.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Bueno, a la primera planta, no? Planta baixa, primera planta.
0: Sí.
1: I a vegades, pues, a veure, que tenc que zapatear fort.
0: Sí.
1: I retumba tot i algun veí s'ha queixat. I
0: entonces
1: hemos decidit, per evitar problemes.
0: Ai, quin greu.
1: Hem buscat un altre lloc i estem,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: el moment provisional.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I les danses les apreneu vosaltres entre vosaltres o teniu algú que us ensenya?
1: No, tenim professor que no s'ensenya, sí.
0: Ja, ja, està, sí, bé. Sí. I sou tots peruans?
1: Sí, bueno, ara tenim equatorià.
0: Ah, mira.
1: I fa 5 anys teníem un valencià.
0: Ja. Yeah.
1: Sí, mm-hmm, però bueno.
0: Bueno, clar, qualsevol persona que li agradi,
1: sí,
0: aquest tipus de danses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a qui li agrada, sí, sí, sí, sí.
0: I els vestits us els feu vosaltres?
1: Algunos sí, però altres que
0: sí,
1: tenim que portar-lo de Perú.
0: Ah, ja.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sobretot
0: aquí no es troben aquí, no?
1: No, no, no es troben aquí. Sobretot los de la selva, que són molt, molt diferents.
0: Clar,
1: sí,
0: clar, clar. I seguiu vinculats al Centre Social de Sants, tot i que ara no hi assageu?
1: Sí, sí, seguim vinculats, sí.
0: Clar, perquè bueno, és una entitat que us ha acollit de sempre,
1: de
0: no?
1: Sempre. Sí, estem ahí des del 91, al Centre Social.
0: Sí,
1: sí, a vegades, bueno, ja no estem ahí, però com rebut els emails...
0: Sí.
1: A vegades truco o mando un missatge al jove.
0: Clar, clar, clar.
1: I, bueno,
0: clar, sí.
1: Sí, no, però és
0: que com a seu social,
1: sí,
0: seguiu constant allà, no?
1: Clar.
0: Mm-hmm. I no sé, quins canvis culturals has experimentat tu entre el Perú i Catalunya?
1: Ui, molts.
0: Sí,
1: sí, un d'ells és l'idioma.
0: Clar.
1: Sí, després sí, la cultura catalana, que és molt diferent.
0: Sí,
1: sí. I bueno, després aquí l'ambient, que és més tranquil, socialment, que és molt tranquil.
0: Sí,
1: m'agrada molt. Sí,
0: ja. Què trobaves allà que era més insegur com a país?
1: Sí, més insegur, una mica més caòtic, sobretot el tràfic.
0: Sí.
1: No? Els cotxes, una mica més caòtic, però aquí és més tranquil. Les
0: diferent. El Mapa Iruana també forma part de la taula intercultural del secretariat de Sandres de Francs i la Bordeta. Com vareu conèixer la taula vosaltres?
1: Sí, bueno, a través del, del centre social.
0: Ah, sí?
1: Sí, dels veïns.
0: Sí.
1: A raïs dels veïns de Sants.
0: Sí, que us van explicar que hi havia la taula intercultural.
1: Sí, i ahir hem sigut, bueno.
0: Què us aporta la taula a vosaltres?
1: Bueno, és poder demostrar nostres danses quan és necessari. A vegades hem anat a algunes reunions molt interessants. Aporta molt.
0: Sí. I també teniu contacte amb altres entitats,
1: ah,
0: no?
1: Sí, també he conegut moltes.
0: Sí, no? De diferents llocs del barri, això, sí. Heu participat en altres activitats de la taula, que no sigui per ballar o no?
1: Bueno, fa temps, sí. Algun taller que han fet, però hi ha molt de temps. Bueno, ya después cuando ya los horarios de trabajo ya no sé, he tenido que retirarme una mica.
0: Sí, perquè feu horaris molt llargs. Sempre representes tu a l'entitat o hi ha altres representants?
1: Por de moment soc jo. Perquè la història de abans teníem president i tot, no?
0: Sí.
1: Però llegó un moment que l'últim president m'ha dit: Miriam, ja no puc més, i toma.
0: Ara ets
1: tu. I a raïs d'ell, d'això ja fa 20 anys.
0: Sí.
1: I l'he portat.
0: Ja.
1: L'he portat.
0: Sí. Bueno, i se't fa feixuc o no? Se't fa pesat? No.
1: No, se va. Sí, bé
0: no?
1: S'ha ido bé.
0: Sí. Vull dir que la gent et deu reconèixer, no?
1: Un temps està una altra entitat peruana també,
0: sí,
1: i me diuen: bueno, ve a representar el centre peruà. Ve a aquesta activitat a representar el centre peruà. Vale, voy. I em dice: oh, Miriam de Alma Peruana. O sea, tothom me conec com Miriam de Alma Peruana. I jo tenia que dir: no, aquesta vegada vendo por el centre peruà.
0: Clar, amb tant de temps de representar l'entitat, no?
1: Sí, ja la gent me conoce per Alma Peruana més que per un altre cent.
0: I d'aquesta altra entitat encara en formes part, també?
1: Sí, ara soc sòcia. Abans estava en la directiva, però ja... Ja ara solo em centro en el meu.
0: Sí, i aquesta entitat té uns altres objectius que Alma Peruana? Es dedica a altres coses que no sigui la dansa o no?
1: Sí, no, aquesta entitat no són de dansa.
0: No.
1: És cultural i social.
0: Ah,
1: sí.
0: I quin tipus d'activitats culturals organitzeu?
1: Bueno, sí, apoya molt poetes, escriptors, pintors, cultura.
0: Ah, que
1: no?
0: Bé.
1: I fan tallers de, a veure, si té que ser algun taller que té que portar algun advocat, pues també per algun tema en concret fan
0: suport,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè s'hi deuen aproximar també peruans que acaben d'arribar aquí,
1: potser,
0: i que llavors necessiten suport o assessorament o així.
1: Sí. Sí.
0: Us ajudeu molt entre vosaltres també.
1: Sí. Clar. Sí, hacemos piña.
0: Tu et relaciones bàsicament amb persones peruanes? Bueno, ja sé que, per exemple, a la taula intercultural, no, que hi ha entitats de tot arreu i el centre social de Sants també i això, però les teves amistats són bàsicament peruanes?
1: Sí, bàsicament peruans.
0: I el teu marit, què, ve amb vosaltres? O...
1: Bueno, clar, ve amb nosaltres, i és més com els dies que el seiem, va amb mi, no?
0: T'acompanya.
1: 8 anys.
0: Sí.
1: I com estàvem seiem, se posa ahí, tú te has equivocado.
0: Ah, sí.
1: Pasa, no te has pasado mal.
0: Mira, a ver, que bé. Va de controlador.
1: I el noi li dice, Albert, l'estic fent bé.
0: Però és més ell que ve a les sí. teves activitats que sí. no que tu... Perquè deus tenir més inquietuds culturals tu que ell, no?
1: Sí. Ja. Sí, sí, sí. Y bueno, lo cultural que hacemos juntos es cuando vaya estén de vacances y hacen visitas a museos, a llocs diferents.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Has anat tornant al Perú, tu?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I has vist molts canvis?
1: Uf, molt.
0: Sí? Sí. Per bé o...?
1: Per bé.
0: Ah, que
1: per
0: bé.
1: Bé, sí, per bé, per bé.
0: Que bé, que bé. Sí. A veure si la gent pot d'alguna manera subsistir allà, no? I no ha d'immigrar.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
2: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
1: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 10:15 de la nit. Sarau a la taverna. Taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles.

Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calcicolic amb el nom de Hear Radio. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que per tant té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les que els escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Out Loud Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien amb aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP de la jove cantant.

Són dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017 quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All of Poetry, com hem dit, del 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana del Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat tan bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dadejats, o quan el juliol del 2025 es va atrevenir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vaugart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Way More

Recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.

Arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Devan Perry, aquest John Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jacob Bryan. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi, How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gorley i Kelly Lovelace.

records des del 2013 abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brand, coneguda artista i compositora de música country, cristiana, bàsicament, originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know Somebody.

excel·lent i prometedora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traslladat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar, editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing.

Aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagunyà Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, i entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Say Nothing At All, o aquest Miami, Miami.

0: thank you very much.
1: És un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

dels artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja superat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb el seu senzill Songs of Our Us, és el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox, el primer àlbum de peces originals que publica amb els darrers 3 anys. L'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill. Aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó coescrita al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Valden.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, or Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà, excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaj informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: El mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Jornades Europees del Patrimoni a Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'Espai Corberó El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà al Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa que ens porta reminiscències del passat avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No passaran! No passaran!

0: Palmas a Polo.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: La Marinette comparteix pis en un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig en lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
7: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
10: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: festa.
1: Jornades Europees del Patrimoni a Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs d'Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo, vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania, que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
2: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
3: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
2: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
3: 100%, sí, sí.
2: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
3: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
2: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
3: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de la població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
2: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
3: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar

0: administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
1: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics i especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
0: Més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus, doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis quan hi ha una rehabilitació. També toqueu aquesta vessant?
1: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no?, de millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no?, d'aïllaments tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no?, diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
0: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
1: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no?, tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No, doncs, hi ha aplicacions digitals, no, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
0: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició

0: energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove, que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal.
1: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
0: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
1: Bona pregunta. Precisament, crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana. No? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no? Que representa el canvi de model, no? De passar d'un model centralitzat d'energia, no? En el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no? Del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlant d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
0: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us posem en contacte amb ells a través de keleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
1: Gràcies, Isabel.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

0: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
1: Gràcies.
0: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
2: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel, Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

continuació podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
14: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Carpe Diem, con Xavi Sabín y Lola Carrasco.
15: ¿Sabes? Estás más guapa ahora que el día en que nos casamos.
16: Oh, cariño, ¿y tú estás más atractivo?
15: He hecho unas flexiones en el baño.
16: Qué gracioso.
15: Qué amable.
16: Yo siempre he sido amable.
15: Yo siempre he sido gracioso.
16: Bueno.
17: ¡Mamá! ¡Papá!
15: Ignórala. Podría ser cualquiera.
17: ¿Phil y Claire Dunphy?
16: Sí, Hayley, cielo, ¿qué quieres?
17: Me voy a tomarme un granizado al hotel de al lado con unos chicos.
16: ¿Qué chicos?
17: Unos que he conocido en la piscina.
16: Vale, debería ir con ella.
15: Claire, no, tienes que aprender a dejarles un poco. Convertir unas vacaciones familiares en una luna de miel requiere esfuerzo. Puedes hacerlo. El ojo del tigre.
17: ¿Hola?
16: Al menos tendré que conocerlos.
15: No, ese no es el ojo del tigre.
16: Hayley, cielo, ve y diviértete, pero no te subas al coche de nadie y vuelve a tiempo para la cena de cumpleaños del abuelo, ¿vale?
17: ¡Gracias!
15: ¡Adiós,
16: vale,
15: cielo!
16: Vale, muy bien. Oh, Dios. Me siento rara y bien a la vez.
15: Lo sé, yo estaba junto a ese chorro hasta hace un momento.
9: Muy buenas noches. Hoy empezamos Carpe Diem Podcast con el fragmento de una de las series más divertidas de la televisión, con Modern Family, justamente en uno de los capítulos en que toda la familia, una vez más, se van de vacaciones, y en este caso a Hawái. Y cómo Claire, cambiando de escenario, consigue relajarse, ni que sea por un ratito, y ojo, porque aunque parezca mentira, hacer ese cambio de chip, como dice Phil, requiere un esfuerzo. Y es que cambiar de aires, aparcar la rutina, le sienta genial a nuestro cuerpo y también a nuestra mente. Estamos en verano, hace mucho calor, igual que muchos de vosotros estaréis de vacaciones o igual las estáis preparando. La cuestión es que vale la pena desconectar y, sea cual sea tu economía, planificar algo diferente para que al menos unos días te relajes, cambies de hábitos, aprendas algo nuevo o simplemente disfrutes de estar vivo. Así es que hoy con Xavi Sabín vamos a hablar de cómo es de importante para nuestra mente hacer vacaciones. Recibe un saludo de la que te habla, Lola Carrasco, y empezamos el Carpe Diem Podcast de hoy.
0: Carpe Diem, el programa que te ayuda a ser feliz.
9: Muy

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i Vi, Remei Diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
0: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, parlarem amb una persona que ha convertit la seva passió en una professió. Passió per la muntanya, pels viatges, per la natura, per la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits de cel i terra. Avui tenim amb nosaltres una persona de molta alçada, en Xavier Arias. Bon dia, Xavier.
3: Molt bon dia. Molta alçada, potser sí, però sóc baixet, eh? Vull dir que...
2: Però molta alçada perquè has fet moltes alçades o moltes altures, eh?
3: No podré pujar més. No podré pujar més perquè hem arribat al cim del sostre del món, que diguéssim, no?
2: Sí.
3: Fa anys per això, eh?
2: Doncs mira, jo ho pensava fer més endavant, al llarg de l'entrevista, però ja que ho has esmentat tu, hi ha un vídeo al YouTube que podeu recuperar, que es diu xaviarias.cat Everest, maig, 21 de maig del 2008.
3: Sí, així és. Sí,
2: així
3: sí.
2: Que d'aquí uns dies ens enviaves aquest vídeo.
4: Amics i amigues, barcelonins i barcelonines, Barcelona ha arribat al sostre del món. Estem al cim de l'Everest, a 8.848 metres. Ja hem pogut posar la bandera de Barcelona, la bandera catalana i, com no, la bandera del nostre club, que és la que també ens estimem molt. Un petonàs a tots, una forta abraçada i una forta salutació a tots els oients i visitants de Temps d'Aventura. Un petonàs, sobretot també a totes les famílies. Un petonàs de part del Xavis, dels Xavis, tal com se'ns ha dit aquests dies. Un petonàs.
2: Un petonàs. Quina emoció aquell dia, oi?
3: Sí, ja fa, d'això ja fa...
2: Clar, 2008, doncs, ja farà 20 anys.
3: Quasi, sí, sí, sí.
2: 18 anys.
3: Sí, sí, sí, ja tenim... Ja fa temps d'això. Sí, la veritat és que va ser un dia molt especial. Ja havíem intentat pujar al cim de l'Everest l'any 2005. No va poder ser i finalment pues, després de, bueno, no, de batallar molt, de treballar molt, de currar-s'ho, com solen dir, i amb la sort, en aquest cas, de l'ajut, diguéssim, de l'Ajuntament de Barcelona, pues, vam poder arribar al sostre del món, pues, això, no, un 21 de maig del 8, no? Vull dir que ja fa dies,
2: Déu
3: això.
2: Déu-n'hi-do.
3: Però me'n recordo molt, del cim, me'n recordo molt de que vaig fer una trucada a la família, vaig poder trucar a la Mercè, me'n recordo molt també de la sessió de fotografies. L'any 2005 vam intentar pujar a l'Everest amb tot el suport d'Esplugues i entitats, ajuntament i demés, i no vam tindre sort. I recordo que l'any 2008 vam poder treure la bandera d'Esplugues a dalt del cim de l'Everest, que, hòstia, està bé, no?, que els espluguins i espluguines tinguem un peu al món, no?, un peu al sostre del món.
2: Recordo aquella època amb molta pressió, per dir d'alguna manera, del teu cercle d'amistats aquí d'Esplugues, perquè només parlaven de tu, i era qui no parlava de tu és com era. No, doncs tu no ets el nostre equip, no ets del Xavi Arias, no? I era com, ostres, havies d'estar pendent del que estava fent el Xavi? No solament el 2008, prèviament, perquè havies intentat fer l'ascens d'altres vegades, no era la primera vegada, com has dit abans, no? Vull dir que tot el teu cercle estava superpendent, més enllà de la família, del Centre Excursionista Sant Jordi, o del grup Escolta,
3: els
2: grups de l'Espluga Viva també.
3: Sí, sí, per suposat, tothom.
2: Tot Esplugues estava molt pendent de tu.
3: Clar, tindré... Home, a veure, jo fa, pues, no sé si són 2 setmanes que es va arribar de nou a la Lluna. No es va, diguéssim, ara ho diré malament, aterrar, perquè la Lluna no sé a terra, la Lluna s'allunitza, però bueno, en tot cas, es va arribar, pues, això, no?, a la cara oculta de la Lluna i demés, i hòstia, només parlant d'això, i a tots els sopars, dinars i demés, hòstia, tornem a anar a la Lluna, no?
2: Sí. Ah,
3: en aquella època, pues, fot 18 anys, ja s'havia intentat, per això, no, el 2005, 2007 van pujar el Xollo, també va ser un algo molt xulo. I el 2008, doncs clar, et lies, et fots la manta al coll i te'n vas a pujar al cim de l'Everest, el cim més alt de la Terra. Hòstia, doncs el fet de tindre doncs tota la gent, família i amics pendents, doncs és un orgull. Recordo el dia que arribava a l'aeroport després d'haver fet cim, que hòstia, que mira, se'n fot estar allò, saps, de gallina de piel. Vull dir, els castellers van venir, ens van fer allà uns pilars. Hòstia, per mi va ser una bogeria, vull dir, que s'hi impliqués totes plugues i bueno, pues molt, molt content, no? Potser ara, pues, a grans muntanyes o tan altes, pues, potser no hi estem, no tant a nivell més personal, ara potser és més professional, i ja estic escalant, pues, bueno, sempre, pues, com les mateixes muntanyes, per un tema de que me les demanen a nivell laboral, però sí que tinc, ja et dic, un molt bon record d'aquella època, sí.
2: Després, ja més cap al final de l'entrevista, parlarem de la teva part professional. Venga. I evidentment parlarem d'Infinity Emotions, val?
3: Sí, clar, i tant.
2: Al llarg de tots aquests anys, el que ha sigut molt important per tu són els companys que has tingut en totes aquestes pujades, a tots aquests viatges, a totes aquestes expedicions, val? I hi ha persones que han sigut fonamentals en el teu equip. Continuen amb tu o en el projecte d'Infinity?
3: Bueno, o sigui, com a fonamental, bàsicament així, i des de l'inici, pues, hi va estar la meva parella, la Mercè, que amb ella vaig escalar moltes muntanyes junts, no? Sí que és veritat que la vida et va portant cap aquí i cap allà, i llavors pues, la Mercè va deixar, per temes, pues, laborals, per temes de, bueno, per temes, diguéssim, fora
2: familiars també,
3: per suposat,
2: sí.
3: No? Pues va ser on va poder seguir tant el ritme, i llavors vaig estar una temporada escalant sol, però no trobava el soci adequat, saps? No trobava la plapes, perquè a vegades més val sol que mal acompanyat, i quan has estat tant temps a la muntanya i jugant-te la part lligal, cal estar ben acompanyat, no? Però sí que és veritat que sóc un privilegiat amb el concepte de que vaig estar, ja et dic, dos anys sol escalant, l'any 2007, que vaig fer el Xollo en el dia, després l'any 2009, que vam escalar el Lhotse, però sí que l'Everest ja la vaig pujar amb un dels meus millors amics i a la vegada companys d'escalada, que és el Xavi Aymar. Amb ell he pujat bueno, hem escalat moltes muntanyes.
2: En aquest vídeo surt amb
3: sí,
2: tu.
3: Sí, i amb aquest vídeo ella està al cim.
2: Sí.
3: I, bueno, són... O sigui, quan tu escales amb una muntanya amb la qual amb el teu company t'aniries a la fi del món, pues no hi ha... Vull dir, no hi ha res que et pugui fer por. I amb ell vaig escalar molt. Després amb el Lluís Ràfols també he escalat... Hòstia, amb molta gent que hòstia, que m'han ajudat molt, no? I sincerament, pues, orgullós de mantindre també l'amistat, eh? Vull dir, potser ara no escalem tant, però som amics i seguim veient-nos, saps?
2: Has fet senderisme, escalada, per roca, per gel... Consells bàsics per una persona que vol pujar a la muntanya ara, per exemple, em ve al cap, no? Everest és molt perillós, però el que va passar a Balandrau, déu-n'hi-do, i tots ho tenim a la memòria. Consells per pujar a alta muntanya?
3: Bueno, jo diria que el principal és quan un va a la muntanya saber el que fa, i llavors, amb la meva opinió, la formació és molt important. D'aquí que tens pals de paller, com pugui ser l'escoltisme, que des de l'escoltisme...
2: És fonamental,
3: Des de l'escoltisme t'introdueixes al món de la muntanya, ja et dic, ja sigui a través del Sant Jordi o a través de l'Espluga Viva, no? Aquí a casa nostra, hòstia, això fa que hi hagi una introducció, no? I després, per suposat, com no, pues, parlar de lo que seria, pues, el pas següent, no? Aquell pas, pues, que vaig fer jo, no? Que va ser un pas natural, i anar, bueno, vaig passar al Gelade, i al Gelade allí, pues, els que en sabien m'ensenyaven, a través de la federació, pues, van fer els cursos pertinents, bla bla bla, I bueno, en definitiva, que la formació és prioritària. Però, bueno, com que això és el que tots voldríem i a vegades no...

0: perquè vull dir, no hi ha res més bonic que sortir un cap de setmana amb la família, amb els amics, a fer una caminada, un trekking o a pujar un cim. Però no hi ha cosa més desgraciada que sortir malament i que se'n vagi tot a cagar, doncs, perquè hi hagi una desgràcia, no? Llavors, les desgràcies les desgràcies poden passar, és una cosa que pel fet, merament pel fet d'existir, poden passar, però sí que és veritat que si vigilem, la muntanya és totalment segura. O sigui, jo sempre abans deies, hòstia, és que si l'Everest és perillós, bueno, jo no el considero absolutament perillós de res, ni la muntanya perillosa ni res, vull dir, què és perillós i què no és perillós, no? Fa dos dies, caminant per Finestrelles, pues, una noia va ser assassinada, no? No sap exactament per què, però bueno, passejant el gos, no? Que no hi ha res més segur que passejar el gos per Finestrelles, no? Llavors, hòstia, què és perillós i què no és? Sí que és veritat que cal tindre uns... i cal anar amb compte, i cal, d'alguna manera, però això, no? Mirar el nivell de l'excursió, mirar-s'ho tot, mirar la meteo, tindre un bon material, i si... Home, jo sempre soc de que els mapes són meravellosos, el que passa que desgraciadament els mapes s'estan perdent i ara ja tenim un telèfon amb diverses, bueno, amb moltes aplicacions que ens ajuden. Sí. Cal dir que estaria bé que tothom que es baixi un track d'algú per anar a algun lloc puntual contrasti que això està bé, perquè si aquest algú s'ha equivocat, tu t'equivocaràs amb ell seguint el seu track, no? Però bueno. Sí.
1: Ara tenim un esplugui que està fent la volta al món a peu,
0: sí,
1: que és l'Enric Luzán.
0: Sí, ho sé.
1: I una de les coses, quan va fer l'entrevista, també va estar aquí a la ràdio, era justament tot això que estàs dient, mirar la meteorologia, que l'equipament, també ell ha tingut molta cura de l'equipament, vull dir que tampoc fa falta fer alta muntanya, sinó que l'Enric, per preparar-se, també ha hagut de fer servir les mateixes eines lògiques i tenir cura de tot això que tu estàs dient ara i està fent a peu.
0: Sí, des d'aquí donar-li molts ànims a l'Enric, li queda molt per fer,
1: sí.
0: Però bueno, no hi ha, jo sempre he dit que no hi ha res millor que intentar-ho i posar-s'hi, i a partir d'aquí, si el cap va bé, perquè jo crec que aquí el que serveix és el cap, ho aconseguirà. Vull dir que des d'aquí molts, molts ànims, Enric. I això el que dèiem, sentit comú. Al final, i el cap és sentit comú, saps? Si et diuen que no surtis el cap de setmana perquè tens marron, hòstia, no surtis, tio. Saps què passa? Que a vegades ens tornem tots bojos i ens pensem que si hem d'anar al cim del Bastiments aquest diumenge...
1: Se'ns pues va ja, la vida.
0: Ja hem d'anar. I ens n'oblidem que estem a un país meravellós. Hi ha una ciutat com Esplugues, al costat de Barcelona, doncs que tenim infinites coses que fer, que tot no és muntanya. Perquè al fi i al cap, vull dir, jo, doncs, amb 50 i escaig anys que tinc, havent pujat al cim de l'Everest, havent-me dedicat tota la vida a la muntanya i dedicant-me professionalment, per mi la vida no és només muntanya, la vida són infinites coses, la muntanya és una cosa més. Per suposat que la muntanya és el prioritari a la meva vida, no? A vegades, quan prioritzes tant una cosa, t'entape de moltes. I llavors, a vegades, també cal allunyar-se una miqueteta i veure que hi ha coses meravelloses més que, en aquest cas, la muntanya. Tot i que no deixa de ser prioritària, però, hòstia, que si un cap de setmana plou, cony, queda't a casa, gasta el sofà, veu una pel·li i surt a passejar per Collserola. Bueno, ara no, perquè no ens deixen pel rotllo dels tossinos. Però, cony, ves al cine, ves a passejar, ves a un museu, al Museu Bansky, a Barcelona. És una meravella, vull tenir moltes coses que fer.
1: I moltes coses per veure.
0: I tant.
1: I tu, amb el teu projecte professional, Emocions Infinites, o Infinity,
0: sí,
1: Emotions,
0: sí.
1: Ens pots portar, jo diria, allà on vulguem. Ens pots portar al Tíbet, ens pots portar a veure aurores boreals, ens pots portar al desert. Ara vull que parlem una miqueta més d'aquesta activitat teva, tan prolífera, tan diversa.
0: Sí, la veritat és que des de fa anys que, bueno, soc director de lo que seria la meva agència de viatges. El que passa és que no considero que jo sigui una agència de viatges clàssica que ven viatges. Jo no em dedico a vendre viatges. Jo, com diu el nom, em dedico a vendre emocions.
1: I passió, la teva passió i les teves emocions,
0: per suposat.
1: Eh?

0: Per suposat, sí. Llavors, clar, jo estic, bueno, intento sortir fora de lo que són els circuits clàssics i ja et dic, vull dir, puc estar a dalt d'una muntanya de 8.000 metres, com puc estar passejant i gaudint, pues, no sé, en una setmana me'n vaig a Namíbia, a Àfrica, pues, a gaudir de les tribus africanes, a gaudir del desert, a fer fotografies, no? Però vull dir que la meva manera de treballar és... Pues sempre ho dic, de 0 a 8.000 metres. És a dir, tinc la sort d'haver fet complir molts somnis, i molta gent, pues, em demana si podem anar a aquesta muntanya o podem anar a aquest país o aquí a casa nostra, pues, a coses molt xules, no? Llavors, d'alguna manera, pues, molta gent me diuen és que ets el meu conqueridor de somnis, no? O m'ajudes a conquerir els somnis. I de fet, això és el que em fa més il·lusió, no? Perquè al fi i al cap, moltes vegades repeteixes pues, moltes ascensions o moltes muntanyes, pues, perquè la gent també, ja saps tu, que tots volem anar als mateixos puestos,
1: sí.
0: Però cada vegada que puges la muntanya, la puges amb una persona diferent, la puges amb una manera de veure-la diferent.
1: Èpoques diferents.
0: I cada vegada és una ascensió nova. No?
1: Persones diferents, exacte.
0: Però sí, aquest tema és, dir, som transversals més que verticals, exacte.
1: Si voleu conèixer més el Xavier Arias, doncs podeu entrar a les webs que us diré ara, que és xavierfototravel.com, i també tenim una altra pàgina que és infinitemocionsstrex.com. Sí, m'has de corregir perquè el meu anglès és bastant...
0: Tant una com l'altra estan linkades, vull dir que si la gent entra al Xavier Arias Fototravel com si entra a l'Infinite Emotions Trex, les dues estan linkades i allí és on la gent pot trobar, pues, tots els viatges que fem i totes les nostres activitats. Sí que és veritat que treballem, en el meu cas, treballem molt boca a boca i treballo molt a la carta. Això vol dir que, pues, que molta gent... Pues, em demanen viatges molt personalitzats i és bàsicament el que em dedico, perquè ja et dic, vull dir, el perfil d'agència rotllo Cort Inglés del viatge clàssic, tot això ja hi és, llavors no té cap mena de sentit fer el mateix perquè no hi ha, vull dir, no podem competir amb aquesta gent, no? Però el que sí que podem fer és donar una manera especial de viatjar, que és el que jo intento, no? Vull dir, intento que quan viatjo, que la gent viatgi, bueno, se viatgi de la manera que jo entenc, o com jo entenc el viatjar, no? Sortir, pues, dels embolics, a ficar-te molt dintre dels llocs, conèixer molt la gent, buscar rutes alternatives. Per suposat que si vas al camp base de l'Ebre, pues, hi vas com tothom. El que passa que, bueno, pues, jo si sé que tothom arriba a les 12 del migdia perquè és l'hora que va més gent, pues, jo vaig més tard. Jo arribo a les 6 de la tarda, que és quan el sol cau, quan hi ha la millor llum, i probablement, pues, arribo tard i de nit a casa a dormir, però he pogut gaudir d'un moment màgic, no? Llavors, procures buscar sempre, pues, això, no? Aquell quelcom diferent que a vegades no trobes en altres llocs o en d'altres agències, saps?
1: En la pàgina del Xavier Fototravel també trobem unes fotografies impressionants que les podem comprar.
0: Sí, diguéssim que hi ha l'opció de comprar, pues, les fotografies que la gent cregui convenient. Tinc que dir que de les que més venc són fotografies nocturnes i sobretot fotografies d'aurores boreals, perquè és també una de les meves passions, la fotografia nocturna. Jo per això la web meva es diu Xavi Arias Fototravel, amb el concepte de que ens dediquem a la fotografia de viatges, i des del matí fins a la nit o fins a la nit ben entrada, doncs ens dediquem a la fotografia nocturna, matinal, fotografia de fauna, doncs, macro, petita, com petits animals, petits insectes, com puguin ser grans animals com lleons, tigres, elefants, no? I llavors aquestes fotografies estan a la venda i tinc la sort de, sobretot, tot el que són fotografies nocturnes i les aurores boreals, doncs, tenen molta sortida. Vull dir que d'aquí animo la gent que li fotin un vistasso, i que si alguna fotografia, doncs, els hi fa l'ullet, doncs estaré encantat de donar-los un cop de mà.
1: Quanta estona et porta capturar una imatge? Perquè has de deixar la càmera poder hores.
0: Sí, és una foto nocturna, Si és una foto nocturna amb el concept, per exemple, pots fer una circumpolar o fer algun tipus de joc de les estrelles, pots deixar la càmera hores, vull dir, pot estar 2-3 hores. Si són fotografies més puntuals, que després, tipus panoràmica, les montem, pues la foto és puntual, però clar, pots estar pues, tota la nit intentant agafar pues, sempre la millor toma o el que sigui, i ara em dius, quant tardes en fer una foto? Pues l'última foto de la qual estic això super orgullós i que la gent podrà trobar a les xarxes, a l'Insta,
1: sí,
0: és la foto del tigre, que fot 30 anys que buscava el tigre i no el trobava, i ara fa tot just un mes el vaig trobar a la jungla, vull dir, vaig poder trobar el tigre, i vam estar de 2-3 hores parats darrere de la càmera esperant que sortís el tigre. La foto ja saps que és un... menys d'un segon, 1-2.50.
1: Sí. Però hi ha una preparació.
0: I hi ha una preparació, i allà estàvem, sentats allà, darrere de la càmera, esperant que passés el punyetero tigre, que va estar més de 2 hores, vam estar més de 2 hores esperant, i finalment va sortir de dintre de lo que era l'herba, ens va sortir per banyar-se i per fer un xof a l'aigua, saps? I va poder veure. Vull dir que una fotografia, ja et dic, pots estar... amb una bona fotografia pots estar hores, hores i hores.
1: Aquestes experiències també les podem veure... ja ho has dit, al teu Instagram
0: sí.
1: Així és.
0: Clar que sí.
1: Després també he vist en la teva... perquè evidentment estàs a la Viquipèdia, també en Jordi Viader va publicar un llibre el 2016 que no sé si el trobaríem encara per explicar una mica quina és la teva activitat esportiva com a alpinista i com a escalador.
0: Pues probablement el trobaríeu, perquè el tinc aquí.
1: El tens aquí, justament.
0: Sí.
1: Ah, goita.
0: El tinc aquí.
1: Molt bé.
0: Perquè aquest dia 23, aquest dia 23 vam sortir, vaig tindre la sort de poder anar a Passeig de Gràcia a firmar llibres.
1: Ah.
0: Me'n queden pocs exemplars, me queden pocs exemplars. I avui, abans de sortir de casa, he pensat, segur que els hi agradarà, a l'Isabel li agradarà que us dongui firmat aquest llibre, perquè és com aquesta entrevista que estem tenint, doncs ve a ser el mateix, però l'entrevista la tinc més condensada, i aquí, doncs, clar, és un llibre.
1: I de fa 10 anys.
0: I de fa... totes les meves peripècies, sobretot alpinístiques. Bàsicament és un llibre alpinístic, però això sí, parlem des de quan vaig néixer, des de quan vaig començar a anar a la muntanya amb el meu avi,
1: sí,
0: quan vaig passar per el cau, el gelada i demés. Vull dir que és un llibre així que fa tot un repàs de la meva vida, fins i tot entrem fins quan el Malik també va néixer, i amb ell hem fet algunes coses, algunes escalades i demés, però sí, vull dir, el tinc aquí perquè us el pugui donar.
1: Perquè per gaudir-lo, i ara se m'està acudint, si te'n queden pocs i alguna persona que estigui interessada,
0: que tu facis
1: des
0: saber,
1: de la ràdio, sí, ho podem vehicular.
0: Sí,
1: i...
0: queden molt poquets, però...
1: Val, que tu m'has dit que ara marxes?
0: Sí, jo marxo, però bueno, si algú estigués interessat, doncs ja els hi faríem arribar d'una manera o altra.
1: Perquè ara estem a 5 de maig del 2026. Jo el vaig enganxar l'altre dia que estava per aquí per l'Avenç Centre Cultural, ell va entrar a l'Avenç i hem hagut de fer l'entrevista ara, perquè tu marxes i no tornes fins al novembre.
0: Sí, jo marxo ara aquest 9 de maig, marxo, comencem la temporada, llavors jo... No, o sigui, faig viatge i torno. O sigui, viatjo i cada viatge torno aquí, però torno just una setmana. Llavors comencem ara per Namíbia, seguim per el Tíbet, Pakistà, Costa Rica, Nepal, Marroc... O sigui, ja comencem a fer tot el que seria la temporada, i clar, jo tinc una setmana entre viatge i viatge, i... aquells dies és difícil, perquè clar, deixes un viatge per agafar un altre, per rentar roba, preparar i marxar, llavors per això quan me vas agafar dic, pues serà un plaer abans de marxar poder xerrar una estoneta.
1: Doncs recordem això, si algú està interessat en el seu llibre, a través de Secretaria de l'Avenç Centre Cultural, pregunteu per la Laia o per la Mar i ja mirarem a veure de fer
0: problema.
1: Arribar el llibre i de conduir aquest tema. Xavier, de tots aquests anys d'experiència, més enllà de la teva empresa de viatges, un record que tinguis, i no direm el del 2008 de l'Everest, perquè suposo que, home, evidentment, no sé si és el moment més emocionant per tu, o el més emocionant ha sigut aquest recent de la foto del tigre.
0: Home, la foto del tigre, el que va ser, clar, aquest fa tot just un mes. Sí que és veritat que ja et dic, fa 30 anys que buscava el tigre, i trobar-lo va ser algo molt gran. Però, bueno, o sigui, deixant de banda les altes muntanyes, que totes les que fas i quan arribes al cim, doncs, lògicament, totes tens un molt bon record. Farà un parell d'anys vaig estar al Tíbet i vaig poder anar a fer el que en diuen el trekking del Kailas. És una muntanya sagrada pels tibetans. És una muntanya que no s'escala. O sigui, no es pot arribar al cim, no es dona permisos, no s'ha escalat mai. I és una muntanya remota que està molt lluny. I vaig estar ara fa 2 anys, ara hi torno, i és un d'aquests llocs que, on diguéssim, el rarito, el raret ets tu. Habitualment sempre som d'anar a veure, som nosaltres els que marxem de viatge i fem les fotografies, no? Ets tu el que vas a on sigui que vagis, i ets tu el que fas la fotografia de turno, pues a la tribu que has trobat, als animalets que veus, al lloc, a la ciutat, on sigui. Aquí és al revés, aquí els rarets som nosaltres. Per què? Perquè allà no hi va ningú. Llavors veus els tibetans com s'estranyen de que gent, diguéssim, occidental, pues, hagi arribat allà, i els hi fa gràcia, pues, la roba que portem, els hi fa gràcia els pantalons, o com som, o què fem, i tots es volen fer fotografies amb nosaltres. És absolutament, és al revés. I això, pues, la veritat és que, ja et dic, fa 2 anys que ho vaig poder gaudir, va ser una meravella, i ara en un mes i escaig també estaré allà, sí.
1: Xavi, escalar muntanyes és una cosa, però jo crec que aquí, paral·lelament, hi ha un creixement personal, emocional i espiritual,
0: sí,
1: que sí que això no voldria deixar de banda.
0: Sí, la veritat és que una cosa és pujar muntanyes. Moltes vegades puges muntanyes, o, per exemple, quan érem joves pujàvem muntanyes, i a vegades no valoràvem el que teníem als peus d'aquestes grans muntanyes, viatjàvem només per escalar, era molt... no ens importava el camí, però sí que ens importava el cim, no? I ara, ja des de fa molts anys, això personalment, doncs clar, ha canviat. Jo, per mi, ara el més important és el cim, o sigui, el més important és el camí per arribar al cim, no? I quan valores aquest camí i valores tot el que té al voltant, doncs una gran muntanya o una civilització o un poble o un el que sigui, doncs clar, ho gaudeixes molt més, no? Si a més, doncs en el meu cas, doncs soc molt, diguéssim, en aquest cas, molt... bueno, el budisme i tot aquest moviment, diguéssim, bueno, no m'agradaria dir religió, perquè no considero que sigui una religió, però sí que aquesta manera d'entendre la vida, pues fa, pues, que seguint una mica els passos del budisme, pues prengui la vida amb una miqueta més, com més de calma, no? com d'una altra manera, no? Recordo el Malik, que quan va fer un any, més que portar-lo a batejar, li vam anar a casa del Tíbet, amb el lama Tubten Wangchen ens va fer la benvinguda tibetana, i de la família ningú en tenia res, que feia allà el Malik rodejat de persones fent uns cants així budistes. I bueno, nosaltres pensem d'aquesta manera i vam creure que aquesta manera, doncs, potser era la millor, no? No soc una persona que exclogui absolutament res, vull dir, tot, vull dir, soc més de sumar que de restar, o soc més de sumar i de multiplicar, no? Però sí que, doncs, a nivell espiritual, tota aquesta manera d'entendre les muntanyes, i el budisme i tot això, pues, és una manera també, perquè clar, són molts anys que portes escalant allà, que els xerpes, pues, et fan fer la puja, que t'expliquen el perquè ells creuen en allò, i bueno, vas entrant una mica de tal rol, i amb això estem.
1: Xavi, tu, de la teva manera de parlar, de la teva parla, això no ho has perdut. Però ara a mi m'agradaria. Saps algunes frases amb el... no sé quin idioma parlen a la zona del Tíbet? Has hagut d'aprendre per comunicar-te amb la gent original? M'agradaria que ens diguessis alguna cosa. Mira, m'ha vingut ara, sí, així, eh?
0: Sí, a veure... Tant al Tíbet com al Nepal es parlen llengües diferents. Per exemple, al Nepal hi ha més de 100 llengües, perquè hi ha moltes, diguéssim, ètnies, i és molt, molt complicat saber de tot. Però sí que, per exemple, el nepalès per mi és la meva llengua, entre cometes, vehicular quan jo viatjo al Nepal. Llavors, bé, potser no et podria fer una conferència,
1: no.
0: Però sí que jo et podria preguntar tapainam keo, t'estic preguntant com et dius, i llavors tu em podries dir meronam
1: Isabel. Meronam, o sigui nam.
0: Sí, nom. Meronam Isabel. Llavors jo et podia dir Molai, Kushilayo, jo sóc feliç, vale? Sóc feliç d'haver-te conegut. Vull dir que d'aquesta manera pots entrar... Sí, això és el que fa que puguis entrar a casa de qui sigui i prendre't un cafè amb ells, saps? Perquè ja et dic, una vegada t'has presentat, una vegada has dit com estàs,
1: sí,
0: i com vas, i que jo estic content d'haver-te saludat, bla, bla, bla, pues, i quan te'n dones compte ja estàs sentat a casa d'aquesta gent fent un té. Saps?
1: Això em va passar a mi quan vaig anar a Kènia, que em vaig comprar un llibret per aprendre, i la gent que hi havia em deia, però què estàs fent? Però si només vas 10 dies. Me deia, m'és igual, jo vull dir bon dia, jambo, i a haribari, musurisana, waheri, i com a mínim doncs dir això, bon dia, bona tarda, com et trobes, no sé, lo bàsic, no? Bueno, per no anar sempre amb l'anglès pel món.
0: Bueno, no, l'anglès per suposat que és la llengua vehicular. Bueno, l'anglès, el castellà per suposat, perquè molta part del món parla en llengua castellana, Sud-amèrica, a més, no? Però l'anglès és important. Però sí que és veritat que quan tu vas a un país i... Això és com que quan a tu te fot gràcia que algú per aquí a Barcelona, pues, veus una persona oriental, o veus, vés a saber qui veus, i et pregunten en català, escolta'm tal, o on vai, o què deixo de fer, o jo què sé, saps?
1: Sí.
0: Llavors, per la mateixa raó de que a nosaltres ens fa gràcia i d'alguna manera veiem d'una manera simpàtica que ens parlin en català pues, la gent que ens ve de fora, pues, el mateix crec que nosaltres també hem de fer. Llavors, pues, clar, si d'alguna manera tu parles català, si parles nepalès, pues al Nepal, quan jo pujo a la muntanya, pues, clar, estic amb la gent i pues intento parlar nepalès, i això pues fa que la gent pues et tingui, o sigui, hi hagi com un respecte, no? Vull dir, no és simplement anar allà per anar-hi, sinó que parles pues d'una manera, insisteixo, no per fer una conferència d'allò, però sí per donar-me a conèixer, sí per parlar, pues demà anirem aquí, o demà anirem allà, o demà farem, o deixarem de fer. Sobretot, per exemple, pues, a veure, al Nepal, la paraula coneguda que tothom coneix, i que segur que tu coneixeràs, el namasté, no?
1: El namasté, sí, tothom,
0: el namasté, sí. El namasté és el dia, el bon dia. Uh-huh. Si després vas i dius Dani Abad, vols, estàs donant gràcies, no? Però, clar, si anem al Tíbet, això ja és al revés. Llavors, per què? Bueno, és al revés. Me refereixo que si te'n vas al Tíbet, o si te'n vas a la part tibetana de la zona de l'Ebrest, perquè vull dir, tot el que és la vall del Khumbu sí que és Nepal, però allà tota la reminiscència són tibetanes, doncs allà a la gent ja no li has de dir namasté, ja li dius tashidele. Si els dius tashidele, els estàs dient bon dia amb tibetà, amb xerpa. Llavors, clar, si tots els turistes van dient namasté, namasté, i entres tu i els hi dius tashidele, diuen, pare, aquest sap qui som. Llavors, quan fas qualsevol cosa, doncs els hi dius tu xitxé, els estàs donant les gràcies, tu xé, ja, estem parlant de dues paraules, eh? Estem parlant de tashidele, estem parlant de tu xé, dues paraules, no te n'he dit més. Amb això ja t'has guanyat
1: la confiança,
0: tot.
1: El respecte a tot.
0: això és com tot, vull dir, moltes vegades quan els que ens dediquem a la fotografia doncs volem fer algun retrat o volem fer alguna cosa xula, doncs, entrar a huevo amb la càmera no fa lleig, no? Llavors, doncs, escolta'm, com estàs? Per exemple, a un portejador li preguntes tapain amb què o? Com? Perquè jo li pregunto tapain amb què o? Quin nom tens? Doncs l'altre em dirà, tant, escolta'm, jo li dic Cati Barçà, vale? Quan li dius Cati Barçà, doncs li estàs preguntant quants anys tens? Doncs et dirà, doncs 18. Hòstia, Cati Quilo, saps? Dir, quants quilos portes aquí? Aquí porto, doncs tants. Ja has entrat a una dinàmica que quan el tio se'n dona compte ja li has fotut de fotos. M'explico?
1: Sí.
0: I bon rotllo, saps?
1: Oh, la... Molta psicologia tens tu, eh?
0: Bueno, no sóc psicòleg ni molt menys.
1: No, però molts anys però, de natura, sí. I molts anys d'interioritzar la natura, el senderisme, que tot això ajuda també, bueno, a fer un creixement.
0: Forma part de la vida i forma part d'un mateix, i llavors les persones canviem, i les persones naixem i ens eduquem i anem fent, i el món, o quan coneixem diferents països, diferents maneres de fer, doncs això ens va moldejant, no? Això és una cosa que al malic li dic, tio, dic pensa que tens 11 anys i has fet ja més de 20 països. Clar, i la propera entrevista és que li pots fer amb ell, no a mi.
1: A la Mercè i al Malic. Clar, els vull aquí.
0: Clar, que jo hagi amb 50 anys pujat al cim de l'Everest o aquestes collonades, té certa gràcia, per suposat, per això estem aquí, no?
1: Clar.
0: Però, hòstia, que el Malic amb 20 anys pues, hagi passat o hagi voltat per més de 20 països, pues, jo crec que aquí està la gràcia, no? Que els que podem... a mi això ho fa que a nivell laboral m'ho permet, no? Quan jo estic a qualsevol país del món, doncs els faig vindre, i d'aquesta manera, doncs clar, tot és molt més fàcil, no? Però tot això fa que amplis la vista, o sigui, tinguis una mirada del món diferent, no? I clar, estàs sempre a Esplugues, o estàs sempre a Barcelona, o estàs sempre a Catalunya, o estàs sempre, diguéssim, a les Espanyes, o a les Europes, hòstia, no has vist res del món, el món és immens i és que és brutal. Llavors, hòstia, doncs puc tindre la sort de viatjar a Finlàndia per veure aurores boreals, tindre la sort d'anar, doncs, a la selva amazònica, doncs, per anar a veure, ja que sé, cocodrilos, puc anar a veure les muntanyes més altes de la Terra, puc anar a Islàndia a veure, doncs, volcans. Tot això fa que, doncs, bueno, doncs que per mi sigui la manera d'entendre la vida, tot i que tinc que dir que, doncs, bueno, que em considero una persona privilegiada pel fet de poder-ho fer. Ara, si és que ho puc fer, és perquè vaig deixar la meva feina. Jo abans era electricista, era lampista, em dedicava...
1: És veritat, guaita tu, que ha passat el temps.
0: Em dedicava a anar per les cases de la senyora Pepeta, amb el taladrador, allà, posar llum aquí, amb algun local perquè es plugues...
1: Amb ton pare.
0: Amb mon pare, no? I ja vas i dius, però què estic fotent amb la meva vida? Hòstia puta, jo tinc que estar tota la vida fent això, i d'un dia per l'altre vaig dir, això s'ha acabat. Per lo qual, pues, si ha de servir per alguna cosa, pues, animar la gent, pues, que, hòstia, que si tenen somnis, que si tenen ganes de fer coses, que les facin, que no ens encasillem amb el que ens han venut, ni que tinguem 30 o 40 anys o 50, que és igual, vull dir, la vida només n'hi ha una. I el que no puguis fer ja no recuperaràs, però gasfondo.
1: Estic segura que els teus coneixements d'electricista lampista t'han servit en algun moment per l'alta muntanya, segur.
0: Home, segur.
1: Com un tornavís els feia servir molt bé.
0: Joder, era el que estava al campament base, el que muntava les llums, el que arreglava el generador quan no funcionava. Vull dir que l'ofici mai se perd.
1: Exacte.
0: I l'ofici el segueixo tenint, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que centrar la meva vida pensant en doncs demà al matí m'he d'aixecar a tal hora per anar a fer la feina tal, que és el que fem la gran majoria de mortals, doncs jo vaig creure que jo això no ho podia aguantar més temps, i llavors simplement vaig fer un canvi de vida. Amb unes coses han millorat, amb unes altres coses han empitjorat perquè estic menys a casa, vull dir, tot no és una meravella, però busques aquell equilibri o busques allò que fa que estiguis feliç. Si tu estàs feliç, els que estan amb tu els és més fàcil també que estiguin feliços, per la qual la felicitat d'un no és per un mateix, sinó és per tots els que ens envolten, i d'aquesta manera entenc que hauria d'anar una mica més al món, saps?
1: Xavi, ara canviaré totalment, eh?
0: Vale.
1: Hi ha una cosa que sí que voldria saber la teva opinió i saber, amb aquests anys del teu coneixement de la natura, de pujar a la muntanya, com estàs percebent i com estàs veient el canvi climàtic? Com ho veus tu? Perquè jo, que no sóc persona de natura ni de muntanya, tot i que la respecto molt i l'estimo molt, que sóc més aviat urbanita, vaig a la muntanya sempre que puc, però no a l'alta muntanya, sí. I al Pirineu poder fa 8 anys que no hi pujo. Tu, que estàs en contacte permanent amb la natura, però la natura d'alta muntanya, la natura d'anar a veure les aurores boreals, com estàs veient el canvi climàtic aquests 30 anys teus de professió?
0: Bueno, a veure, és un tema preocupant. Ja tots i totes sabem com està el panorama, no? Jo sí que és veritat que quan parlàvem, per exemple, del retrocés glaciar, saps? Teníem, per exemple, els Alps, no? I tant el Pirineu com els Alps, i fa fot 100 anys teníem glaciars. Uh-huh. Ara ens anem al Pirineu i ja no trobem ni un glaciar. Mm. Tenim el glaciar de l'Aneto, que queda lo just, i poqueta cosa més al Vinyamal, i ja no tenim res més, no? Hi havia glaciars. Després, clar, te'n trobes, per exemple, doncs els Alps. Els Alps i els glaciars han fotut un retrocés brutal per tot aquest calentament global i de més que tenim, no? Mm. Llavors, això anava de qui jo deia, bueno, tampoc no serà tant, perquè, joder, aquí l'Himalaya, aquí sempre hi ha gel. Pues et puc dir que des de fa 10 anys allà ja s'ha començat. Evidentment que ja es notava en su tiempo, no? Clar, que allà ja allò és tan gran que a vegades vas i dius, hòstia, pues jo no ho noto. Pues ja, vull dir, des de fa 10 anys ja allà ja es nota molt, i escalades que nosaltres fèiem, diguéssim, amb gel, ara ja les fem amb roca, perquè el gel ja ha desaparegut. I això ha passat amb 10 anys. Vull dir, és com si el tema aquest del calentament, tot això, fos una cosa, diguéssim, vull dir, que va a full, vull dir, que no té, vull dir, que si no vigilem, la liarem parda. I no és tan sols el tema de glaciars o no glaciars, sinó que climàticament s'estaven uns canvis terribles. I llavors, antigament, el temps, per exemple, a grans muntanyes, parlo de l'Himalaya perquè és el lloc que potser més conec, el temps era molt més estable. Tots sabíem que el monsó durava del juliol estatal. Tots sabíem que, per exemple, el monsó s'acabava al setembre, i llavors teníem els mesos d'octubre i de novembre teníem uns mesos calmats, suaus, no? de post-monsó. Ara no, ara tot fluctua d'una manera brutal. Hi ha unes pluges al·lucinants fora de quan les han de bé.
1: De temporada?
0: Fora de temporada.
1: I geogràficament, perquè el que va passar aquí a la Dana, evidentment, és que aquestes pluges de 600 litres no es poden donar a zones monsòniques.
0: I llavors això pues, fa que te'n donis compte de que si no vigilem, pues, la cagarem. Però bueno, això ja nosaltres com a petites personetes que estem a la Terra, doncs fem el que crec que cada un hem de fer, sobretot conscienciar els que venen darrere nostre, i torno a posar a taula el nom del Malik, vull dir conscienciar els que venen darrere, i xavals, bueno, procurem doncs, no cagar-la, que siguem conscients de que tot això s'ha de vigilar i de més. I per altra banda, doncs, aquí qui ha de pretar el cul són els que manen. Clar, si és que els que manen no són capaços d'aclarir-se en una d'aquestes grans conferències que fan, clar, tu a una persona li dius no facis això o no facis allò, saps, allò de vigila el que fas. I després a nivell global, no? A nivell mundial, veus que no hi ha una entesa. Llavors, clar, la gent al final s'enfada i ho envien tot a pastar, no? Però bueno, nosaltres que tenim a la mà poder fer bondat, doncs l'hauríem de fer, sobretot conscienciar els que venen per darrere nostre, i bueno, i apretar el cul, i que els de dalt es posin les piles i s'apanyin, si no ens ho carregarem tot.
1: El problema és que que els de dalt no es posaran d'acord i els que patim les conseqüències som nosaltres i, evidentment, la natura, no?
0: Claro, sí. Bé,
1: sí. Que...
0: sí, sí, és així. Vull dir, al final, el poble... Bueno, hi havia un amic meu que sempre em deia el poble que el fotin, saps? Vull dir, el poble, saps? El poble... que el fotin, bueno, esclar, els més petits és els que ens apanyen, però bueno, per la nostra part han de fer lo possible, nosaltres hem de fer sí. lo possible, ja dic, conscienciar, pues, els més petits, a tot el nostre entorn, i sobretot, pues, bueno, pues, fer política, no? I ara potser ja m'estic anant de les mans, però bueno, pues, vull dir, la política no és política partidista, no? Amb el concepte de partidista, no? O sigui, és fer política, és buscar de quines maneres podem fer que tot això, pues, a nivell d'indústria, a nivell global, pugui anar endavant perquè no ens carreguem el planeta. Al final, vull dir, clar, quin sentit té? Ara anem a buscar un altre planeta per viure, per espallar-lo. Jo que tinc la sort d'haver viatjat pel món, és una meravella veure coses xulíssimes al món, i llavors això, hòstia, és que seria una llàstima perdre-ho, no? I llavors tot això està a les nostres mans i depèn de nosaltres que, pues això, que tinguem un futur més o menys incert, no?
1: A la teva... bueno, en una de les pàgines web de Emocions Infinites,
0: sí.
1: Infinity Emotions, veig que tens un dels viatges a Groenlàndia, i justament Groenlàndia és un dels llocs que políticament està fotut perquè tothom ho vol. No d'ara, eh? De fa molts anys.
0: Bueno, Groenlàndia té un problema molt gran perquè vull dir, tots el volen, és com si fos un caramelet que tothom voldria. Ells estan reclamant la independència o el fet de voler gestionar ells sols.
1: Amb Dinamarca és que i els Estats Units i la Xina,
0: clar,
1: i Rússia ja estan, clar, tots per allà.
0: I la moguda està que és un país, un continent, una illa, un que sé com ni vulguis dir, no? Tu mire, i ara els que ens escolten, no? De Groenlàndia, coño, obriu el telèfon, foteu el Google Maps, feu amb el dit xec-xec i veureu que allò és immens. Què passa? Que els groenlandesos i groenlandeses, que són quatre, que són els esquimals, maldits esquimals, que el nostre, bueno, de fet Malik, el nom de Malik precisament ve dels inuits, no? Mm. És clar, són tan poquets que gestionar un país tan gran, pues Dinamarca s'hauria d'implicar, perquè lògicament són, vull dir, no deixen de ser dinamarquesos, no? per dir una cosa,
1: sí.
0: Però clar, tothom busca petroli ja, no? Tothom busca cosetes, i clar, estan els americans, estan els japonesos, estan els no sé què,
1: sí.
0: I això, clar, se'ns escapa de les mans, no? És un país meravellós, és un país brutal, país per de fet, les visites o els trekkings o els viatges que es fan allà les fas a un 5% de l'espai, amb un terreny molt petit de lo que és a Groenlàndia, perquè bueno, és un terreny totalment inaccessible, no? Bueno, un altre lloc del món meravellós, vull dir, com jo us dic, vull dir, tampoc no he estat a massa països, vull dir, al món mundial tenim uns 200 països i jo he estat a una seixantena, vull dir, tampoc no puc dir que hagi viatjat per tots els països del món. Potser sí que m'he arrastrat per tot el món, pràcticament he trepitjat tots els continents, menys un que algun dia m'agradaria poder trepitjar, que és Antàrtida, i poder gaudir de, pues això, no? d'aquells punts, allò sí que seria un somni per mi, no? I el meu somni, pues, potser seria anar a l'Antàrtida.
1: Segur que el faràs.
0: No, estic convençut que sí, eh? El pas és que, bueno, escolta'm, la vida és llarga, i ara, pues, si no toca ara, no toca, ja es farà, no hi ha problema, tot se farà.
1: Xavi, ja estem arribant al final d'aquest espai.
0: Molt bé.
1: I a tots els meus convidats, la darrera pregunta que faig i que a vegades no s'acaba és: alguna cosa que vulguis dir que jo no t'hagi preguntat i que consideris important que ens vulguis ara explicar?
0: Pues no m'agradaria que semblés que ho dic perquè em dedico això, però jo, per mi, una teràpia, una de les grans teràpies és el viatjar. Per mi viatjar és teràpia. Llavors animaria pues, a tots i totes les que ens escolteu, joder, que viatgeu, saps? Pel vostre compte, amb agència de viatges, és igual, que viatgeu.
1: Ni que sigui fer el Camino de Santiago.
0: Exacte, i ara em direu, tio, això ho dius ara que estem en guerra, mig món contra mig món. Bueno, precisament pues, per això us ho dic, perquè vull dir, nosaltres sabem que el món està fet com està, ara tenim tota la zona d'Iran amb un lío de l'hòstia, jo a Iran hi he estat mitja dotzena de vegades, conec el país, és un país espectacular, amb una gent espectacular.
1: Hospitalaris
0: fins al nivell de pensar on està la càmera, saps? Vull dir, és una bogeria, no? Llavors, des d'aquí, pues això, animar la gent que viatgi, que jo ja sé que la situació és difícil, que a vegades, pues, que joder, que els vols valen una pasta. Bueno, seguim viatjant pues, perquè és una teràpia que ens cal. I viatjar no és agafar un vol. Viatjar vol dir sortir de casa amb ganes de conèixer coses. I si pots viatjar amb un avió, doncs vas a un avió. Però si no, agafes el cotxe. I si no, doncs agafes i te'n vas caminant.
1: Com l'Enric Luzán, que la seva passió és fer la volta al món.
0: Se'n va caminant a peu. Pel fet de sortir de casa, de no tancar-nos a casa, el concepte del viatge, et dic que jo el poso, vull dir, l'extenc a poder fer coses pues, per l'estat espanyol, perquè la península Ibèrica és un lloc meravellós, Portugal, les nostres illes, les Canàries, i ara ens és que el Pirineu, França, i també tot el que és Europa, pues, clar, tot això és una meravella. Clar, si es pot sortir d'aquí i anar a veure llocs una mica més, diguéssim, exòtics, doncs cony, feu-ho, no? Però cony, que viatgeu, que sortiu de casa, que viatgeu sols, acompanyats, com vulgueu. I és una teràpia que considero que a dia d'avui doncs, ens convé que tots ens desestressem una miqueteta, i per la manera meva d'entendre la vida penso que pot ser una molt bona opció.
1: Doncs, com diu el Xavi, i ho has dit al llarg de l'entrevista, per tenir una visió més àmplia i també per conèixer la gent és perdre la por i perdre els perjudicis amb la resta de persones, viatgem. I fem aquests contactes.
0: Viatgem, que el món s'acaba.
1: Per nosaltres un moment o altre s'acabarà, perquè jo ja tinc una edat, soc més gran que tu. Vull acabar l'entrevista com l'he començada. Xavier Arias, gràcies, benvingut per estar avui amb nosaltres.
0: A vos per convidar-me.
1: 35 anys d'experiència, t'avalen? Un home que de la seva passió ha fet una professió, apassionat de la muntanya, dels viatges, la natura, la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits del cel i la terra. Gràcies. Genial. Una forta abraçada.
0: A vosaltres. Petonassos.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses.